0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Todas las noches que voy a la disco a perrear.
0: La ràdio que ens uneix.
1: Yo sé que te va a joder recordarme las canciones tristes.
2: La teva companyia diària.

memoritzat el vostre nom. Vingui a mi el vostre codi. Satisfeu la meva voluntat, així a la terra com al metavers.

0: 107.3 FM.
1: Push me, and then just touch me.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Oh, yeah, baby.
0: La ràdio que ens uneix.
2: Dime que vamos a inventar, ¿pa' qué vamos a aparentar?
3: La teva companyia diària.

Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. Yo solo intento decir, por ti de repente la cabeza me va. La ràdio que ens uneix.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: Breathe deeper. Daydreamer.
1: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
2: Ese moreno quiere ser mi loba. Si no le doy mi corazón.
1: La ràdio que ens uneix.
3: La teva companyia diària.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: Ràdio Vilafant 107.3, el programa de sardanes es diu Esclat de Tenora. Dirigeix i presenta Martí Auger.
1: Bon dia, Vilafant. Molt bon dia, sardanistes. Benvinguts en el programa 589 de l'Esclat de Tenora, corresponent en els dies 9 i 10 de maig del 2026. Programa dedicat a la nostra música, la nostra tradició i la nostra manera d'entendre la cultura, les sardanes. Des d'aquí us acompanyarem amb les millors cobles, les peces més emblemàtiques i també amb novetats que mantenen viva aquesta dansa que ens uneix en rotllana, sense diferències, només amb el batec compartit de la música. Prepareu-vos per escoltar, recordar i, si podeu, i fins i tot ballar a on sigueu, perquè les sardanes no són només música, són sentiment, són identitat i són país. Comencem, doncs, l'Esclat de Tenora, amb una sardana que el passat dissabte Figueres ens va interpretar a la Cobla Sant Jordi. El seu títol, Viola d'Or, és d'en Josep Sederra i Puig Ferrer. Amb ella felicitem a la Dolors Calçat de Figueres per el seu aniversari celebrat el passat dia 25 d'abril. Per molts anys, Dolors.

de Josep Sederra i Puigferrer, la Cobla Sant Jordi ens ha interpretat Viola d'Or. De la Montserrat Pujolà és la propera, 1000 anys del monestir de Ripoll. L'interpreta la Cobla Juvenible de Sabadell. L'autora la dedica a la Montserrat Grau de Masquefa, agraint-li el seu record.

La coral Belles Arts de Sabadell, acompanyats de la Cobla Juvenívola de Sabadell, ens han interpretat 1000 anys del monestir de Ripoll, de la Montserrat Pujolà. De Max Abart escoltarem Volcans d'Olot, l'interpreta la Cobla Juvenívola de Sabadell. I és el Olot que se'n va. En Joan Sala i tota la família la dediquen a la seva esposa, la Pilar Reixach, per a felicitar-la per el seu aniversari celebrat el passat dilluns dia 4. Per molts anys, Pilar.

La juvenil de Sabadell ens acaba d'oferir Volcans d'Olot, és de Max Abar. En Xavi Roig de Figueres felicita en Lluís Blasc, a la Maria Rosa Clausell i la seva amiga Gina per els aniversaris celebrats respectivament el dia 4, el dia 6 i el dia 8, per molts anys a tots. La sardana que els hi dedica és del compositor Joaquim Soms i Gené. Nit màgica, l'interpreta la cobla juvenil de Sabadell.

de Joaquim Soms i Gené, interpretada per la Cobla Juvenible de Sabadell, acaben d'escoltar Nit Màgica. Del mestre Josep Cassó i Serra escoltarem Ventall d'Il·lusions, que ens oferirà la Cobla Ciutat de Girona. Aquesta se'n va cap a Vilasacra per a felicitar a la Rosa Alegresa i a Miquel Cristina, que el dilluns dia 4 van celebrar el seu 52è aniversari de noces. Per molts anys, parella!

de Josep Casuí Serra, la Cobla Ciutat de Girona, ens acaba d'oferir Ventall d'il·lusions. Del compositor i amic de Cadaqués, en Joan Puig i Fornis, tot seguit escoltarem Casal, Art i Joia. Està interpretada per la Cobla Vila de la Jonquera. I és en el propi autor que la dediquem per a felicitar-lo per el seu 90è aniversari que ha celebrat el passat dimarts dia 5. Per molts anys, Joan, una forta abraçada.

0: De Joan Puig i Fornis, la Cobla Vila de la Jonquera ens acaba d'interpretar Casal, Art i Joia.
1: Esteu escoltant L'Esclat de Tenora amb Martí Auger.
0: De Josep Maria Soler i Montaner és la propera. El seu títol, Montnegre, està interpretada per la Cobla Ciutat de Girona. Amb ella felicitem l'amic Joan Turón, de Sant Iscle de Vallalta, que el dimarts dia 5 fou el seu aniversari. Per molts anys, Joan.

interpretada per la Cobla Ciutat de Girona, acaben d'escoltar Montnegre, és d'en Josep Maria Soler i Montaner. Anem ara a gaudir d'una d'en Vicenç Bou i Geli. Es titula Nova Flama, l'interpreta la Cobla Sant Jordi. Aquesta es queda a Vilafant per a felicitar a l'amic i company en Lluís Riera, que el dimarts dia 5 també fou el seu aniversari. Per molt Sant Lluís, de part de tota la família i també de la cunyada Paquita.

De Vicenç Pau i Geli, la Copa Sant Jordi ens acaba d'interpretar Nova Flama. L'amic i company de Ràdio Banyoles, l'Àngel Pellicer, i tota la família feliciten la seva esposa, la Joaquima Calvet, que ella fou el dimecres dia 6 que va celebrar el seu aniversari. Per molts anys, Joaquima. He escollit la sardana del noi de Fuixà, en Josep Coll i Ferrando. Banyolina, ens la interpreta la Copla Ciutat de Girona.

Acaben d'escoltar Banyolina, és de Josep Coll i Ferrando, interpretada per la cobla Ciutat de Girona. El dimecres dia 6, la Judit Jofre del Far d'Empordà i el dijous dia 7, el seu fill, en Quim Reixac, van celebrar els seus aniversaris, per molts anys, de part de tota la família i sobretot de les àvies. Per a vosaltres, la sardana d'en Quim, escrita amb en Carles Nieto, El paratge dels esmais, l'interpreta la cobla contemporània.

de Carlí Minixac, Carles Nieto i Quim Reixac acaben d'escoltar El paratge dels desmais, l'ha interpretat la cobla contemporània. De Felip Morales i Pareja escoltarem Tocant el cel, està interpretada per la cobla contemporània. D'Avinyonet de Puigventós, en Joan Peralta i la Maria Rosa Seguer i tota la família la dediquen a la seva filla, la Maria Rosa Peralta, que el dimecres dia 6 va celebrar el seu aniversari. Per molts anys, Maria Rosa.

Tocant el cel, de Felip Morales, Cobla Contemporània. Anem ara a per una obligada de tible. És del mestre Francesc Mas i Ros. El seu títol, Surt al balcó. L'interpreta la Cobla Sant Jordi, el solista l'Ivan Alcazo. Amb ella felicitem a la Maria Teresa Font de Castelló d'Empúries, que el dimecres dia 6 va celebrar el seu aniversari. Per molts anys, Maria Teresa.

I van al cazo en el tible amb la Copla Sant Jordi, ens acaben d'interpretar Surt al balcó, és de Francesc Mas i Ros. De Figueres, en Josep Maria Giró, l'Assumpció Canet i tota la família feliciten a la seva filla, la Raquel Giró, que el dimecres dia 6 també fou el seu aniversari. Per molts anys, Raquel. La sardana que et dediquen és la del compositor Narcís Costa i Ors, interpretada per la Cobla Ciutat de Girona. El seu títol, Quan l'amor neix.

0: Quan l'amor neix, de Narcís Costa i Ors, ens l'ha interpretat la cobla Ciutat de Girona.
1: L'agenda de ballades.
0: Per aquest dissabte, dia 9 de maig, a Caldes de Malavella, a la plaça 1 d'octubre, a 9:15 del vespre, ballada amb la cobla La Principal de Llobregat. Diumenge, dia 10 de maig, continuem a Caldes de Malavella, 77è aplec en la Rambla d'en Rufí, matí a les 11 i tard a les 4, cobles, Ciutat de Girona, Reus Jove, Sant Jordi i Bisbal Jove. A Cruïlles, a la sortida de missa de 10:45, mitja ballada de sardanes amb la Principal de Cassà. A Llançà, 45è aplec de Sant Silvestre, a les 11, davant de l'ermita, sardanes amb la cobla Baix Empordà. Agullana, 34a festa de la gent gran, a 11:45 del migdia, sardanes amb la cobla Tres Vents. A Olot, a l'ermita dels Desemprats, a les 12 del migdia, sardanes amb la cobla Servianenca. A Cantallops, és la festa de primavera de la Societat de la Concòrdia. A la placeta de la Societat, a les 12 del migdia, 4 sardanes. I a les 5 de la tarda, en la plaça Major, ballada completa tot amb la cobla Vila de la Jonquera. Argelaguer, a la plaça de la Generalitat, a 12:15 del migdia, hi ha ballada amb la cobla Foment del Montgrí. A Pau, 31a, festa homenatge a la gent gran. A 13:45 del migdia, a la plaça Nova, sardanes amb la cobla Bisbal Jove. A Vilabreig, és la festa major. A la plaça del Parelló, a 16:45 de la tarda, hi ha ballada amb els rossinyolets. A Ventalló, és la festa petita. En el Parc de la Bassa, a les 5 de la tarda, ballada amb la cobla La Principal de Porqueres. A Besalú, a la plaça de la Llibertat, a les 5 de la tarda, ballada amb la cobla Sol de Banyuls. A Ripoll, a la plaça de l'Ajuntament, a les 6 de la tarda, dansa dels clavells i 3 sardanes amb la Principal de Cassà. I a Girona, a la festa del barri de l'Eixample, plaça Miquel Santaló, a les 6 de la tarda, ballada amb la cobla La Principal de Banyoles. Déu-n'hi-do, quin diumenge més atapeït! Dilluns, dia 11 de maig, a Ripoll, a la plaça de l'Ajuntament, a les 12 del migdia, 4 sardanes amb la cobla Salvatana. Dimarts, 12 de maig, continuem a Ripoll, a la plaça de l'Ajuntament, a les 6 de la tarda, ballada completa de festa major amb la Principal d'Olot. Divendres, dia 15 de maig, a Figueres, trobada taller de sardanes de les escoles a 11:45 del migdia a la Rambla, amb la cobla Vila de la Jonquera. S'interpretaran 3 sardanes de 4 tirades, de 2 curts i 2 llargs. I tot seguit, per al públic, 6 de 7 tirades. Dissabte 16 de maig, continuem a Figueres, en els Caputxins, a les 6 de la tarda, concert preaplec amb la cobla Ciutat de Girona. Diumenge 17 de maig, a Figueres, 65è aplec, en la Rambla, matí 10:45 i tarda 10:45, cobles, Bisbal Jove, Sant Jordi i Montgrins. A Maçanet de la Selva, en les 11, en la plaça de l'Església, hi ha sardanes amb la cobla Vila de la Jonquera. A Sant Pau de Segúries, a la plaça de la Generalitat, a 14:45 de la tarda, hi ha ballada amb la cobla La Principal de Cassà. I a Vilabreig, plaça 1 d'octubre, a les 5 de la tarda, hi ha sardanes amb la Salvatana. I fins aquí l'agenda.
1: Esteu escoltant l'Esclat de Tenora, amb Martí Auger.
0: Seguim amb més sardanes. De l'Antoni Albors Jacins és la propera. La Colla dels 24 està interpretada per la cobla Ciutat de Girona. La Maria Lluïsa Claparols de Figueres i tota la família la dediquen al seu net, en Roger López, que el dimecres dia 6 va celebrar el seu aniversari. Per molts anys, Roger.

de l'Antoni Albors, la Copa Ciutat de Girona ens ha ofert la colla dels 24. Del barceloní amic Xavier Forcada i Carreras gaudirem de la seva sardana El Moscat de Ribes Altes, interpretada per la Copa Sant Jordi. I és a Ribes Altes que se'n va per a felicitar a la Bernadette Girard, que el passat dia 6 va celebrar el seu aniversari. Per molts anys, Bernadette.

Interpretada per la Cobla Sant Jordi, han escoltat El Moscat de Ribesaltes, és d'en Xavier Forcada i Carreras. El dijous passat, dia 7, fou la Carme Pallarés de l'Escala que celebrà el seu aniversari. Per molts anys, Carme, de part de tota la família. Per a tota la sardana d'en Joaquim Ostenc, la Carme i en Jaume. L'interpreta la Cobla Ciutat de Girona.

de Joaquim Mostenc i Dunia Beitia, la Cobla Ciutat de Girona ens acaba d'interpretar la Carme i en Jaume. El dijous dia 7 de Figueres, en Josep Cofí va celebrar el seu aniversari. Per molts anys, Josep, de part de la Sara, filles i família tota, i també en Jordi i l'Aurora, en Pere i la Montserrat i de part nostra. He escollit la sardana del compositor Francesc Joanol i Reixac, sempre catalans, l'interpreta la Cobla, la principal de la Bisbal.

de Francesc Joanol i Reixac, la principal de la Bisbal, ens acaben d'interpretar Sempre Catalans. De Cassà de la Selva, l'Alba Bastante felicita a la Pilar Negra de Mias, que aquest divendres dia 8 celebra el seu 89è aniversari. Per molts anys, Pilar. La sardana dedicada és la del cassanenc Lluís Bofill i Capell, cristallina i flamejant. Està interpretada per la cobla La Principal de Cassà.

de Lluís Bofill, la principal de Cassà, ens ha interpretat Cristal·lina i Flamejant. De Carles Santiago i Roig anem a escoltar El pati de l'artesà. Està interpretada per la Copla Ciutat de Girona. De Figueres, en Josep Antoni Verdier i la Teresa Teixidor i tota la família la dediquen al seu fill Esteve i al seu net l'Arnau per a felicitar-los per als seus aniversaris que celebren, l'Arnau aquest divendres dia 8 i l'Esteve el dilluns dia 10, per molts anys a tots dos.

0: De cara a Santiago Roig, la Cobla Ciutat de Girona ens acaba d'interpretar El pati de l'artesà.
1: Esteu escoltant L'esclat de tenora amb Martí Auger.
0: De Francesc Camps i Comelles escoltarem Flaire de Cava, que ens interpreta la Cobla de la Principal de Lisbal. L'Enric Oliva i tota la colla d'amics i amigues la dediquen a en Pere Subirós de Figueres per a felicitar-lo per al seu aniversari que ha celebrat aquest divendres dia 8.

Acaben d'escoltar Flaire de Cava, de Francesc Camps i Comelles, i que ens ha interpretat la cobla La Principal de la Bisbal. Amb la sardana de Francesc Mas i Ros, A tot vent, obligada de Fiscorn, interpretada per la cobla Ciutat de Girona, el solista Eduard Figueró, felicitem en Josep Serradell, de Vilamacolum, que aquest dissabte celebra el seu aniversari. Per molts anys, Josep, també de part de la Rita i en Quimet.

Eduard Figaró en el Fiscorn amb la Cobla Ciutat de Girona ens acaben d'interpretar A tot vent. És d'en Francesc Mas i Ros. De Pere Fontàs i Puig, interpretada per la Cobla Moga, escoltarem Dansaires Figuerencs. Va dedicada a la Núria Trias, que aquest diumenge dia 10 és el seu aniversari. Per molts anys, Núria.

Acaben d'escoltar Dansaires Figuerencs, d'en Pere Fontàs i Puig, i ens l'ha interpretat la cobla Amoga. De Joaquim Soms i Gené és la propera, Sempre Junts, que ens l'ofereix la cobla Salvatana. Aquesta se'n va cap a les Escaules Boadella per a felicitar a la Cecília de Cantenys i en Joan Moradell, que aquest diumenge dia 10 celebren el seu 51è aniversari de noces. Per molts anys per ella.

Sempre Junts, de Joaquim Soms i Gené, ens l'ha interpretat la cobla Salvatana. El passat dia 24 d'abril, a Rubí, es va estrenar la sardana d'en Carles Santiago i Roig, un centenari unint les mans. Escoltem-la, interpretada per la cobla Montgrins.

La Cobla Montgrins és qui ens ha interpretat un centenari unint les mans. És d'en Carles Santiago i fou estrenada a Rubí el passat dia 24 d'abril. El dia 1 d'aquest mes de maig, a Mollet del Vallès, la Flama de Farners estrenava la sardana del compositor Jaume Boix i Pujol. Per la Carmeta Olària, escoltem-la.

Acaben d'escoltar Per la Carmeta Olària. És d'en Jaume Boix i Pujol i ens l'ha interpretat la cobla La Flama de Farners. Fou estrenada el passat dia 1 d'aquest mes a Mollet del Vallès. I amb ella ens acomiadem fins al proper programa. Adeu-siau.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Eduard París. L'operatiu per desembarcar els prop de 150 passatgers d'una vintena de països a bord de l'Ondius, el creuer afectat pel brot d'antivirus, ha començat a 9:15 del matí. Els primers en baixar han estat els 5 catalans i els 9 espanyols que es traslladaran i confinaran a l'Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla de Madrid. Posteriorment ho faran la resta de passatgers i part dels membres de la tripulació que sortiran per grups en funció de la nacionalitat i es desplaçaran fins a l'aeroport de Tenerife Sud a 10 minuts de la infraestructura marítima. En aquest sentit, la ministra de Sanitat, Mònica García, ha explicat que l'operació de repatriació s'allargarà fins demà a la tarda, quan marxaran els passatgers australians, els neozelandesos i els asiàtics. Tal com ha ressaltat en una breu compareixença des de Tenerife, el fondeig del creuer s'ha produït amb èxit, tot i les adversitats, i un cop s'ha superat aquest pas, els responsables de sanitat exterior han pujat al vaixell i han començat a fer l'avaluació epidemiològica del passatge i la tripulació. D'altra banda, l'activista catalano-palestí de la Global Sumud Flotilla, Saïf Abu-Keshek, arribarà aquesta tarda, poc després de les 4, a la terminal 1 de l'aeroport del Prat de Barcelona, després de ser expulsat d'Israel. Posteriorment, cap a 4:45, atendrà els mitjans de comunicació. Abu-Keshek ha estat deportat a través d'Egipte i ha arribat a Grècia a primera hora d'aquest matí, des d'on agafarà el vol cap a Catalunya. En un vídeo publicat a les xarxes socials des d'Atenes, Abu-Keshek ha agraït la mobilització ciutadana. I aquest matí a Barcelona s'està celebrant la cursa del Corte Inglés, que afecta la mobilitat de la capital catalana amb talls de trànsit i afectacions a una trentena de línies d'autobús i de tramvia. En aquest sentit, TMB recomana els desplaçaments en metro. Les restriccions han començat a les 5 del matí i s'allargaran aproximadament fins a les 2. Parlem ara de cultura. La Colla Vella dels Xiquets de Valls visita Lleida avui amb la mirada posada en el possible primer castell de nou a plaça de la Paeria. La Diada de Sant Anastasi està prevista a les 12 del migdia. I des de Ràdio Ciutat de Valls ens ho explica David Prats.
2: Els rosats porten en cartera el 3-9 amb folre, encara que també han assajat d'altres construccions de la gamma alta de 8. Fins al moment el seu millor castell és el 5-8 assolit el passat 26 d'abril a Tortosa. A més de la Vella, l'actuació a la capital del Segrià comptarà amb els castellers de Lleida, els moixiganguers d'Igualada i els xiquets de Reus.
1: I acabem amb els esports, perquè aquesta nit el Barça pot proclamar-se campió de Lliga i pot fer-ho per primer cop a la història en un clàssic. Els blaugranes en tenen prou amb un punt davant del Real Madrid per aixecar el seu 29è títol de Lliga. També recordem que ahir l'Espanyol va sumar una nova derrota al camp del Sevilla per 2-1. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

L'Envelat, un programa que presenta i realitza per tots vosaltres Joaquim Pijuan. Un programa per fer-te somiar en la música de les nostres festes. A partir d'aquest moment pots escoltar o pots ballar, però una cosa tens segur, que si t'agrada la música d'Envelat i Festa Major, disfrutaràs. Estàs a la teva sintonia preferida i aquí comença el nostre Envelat radiofònic. I ho fem escoltant una bonica peça, aquest Begin de Begin.

I avui adornem el nostre escenari imaginari de Font de Luxe, amb les llums també de Gran Festa Major, perquè estrenarem un treball de la Monte Carlo. Acabem d'escoltar-lo en aquesta Agua del Pozo i seguirem escoltant-lo ara en Ayúdame, Dios mío.

vestits i adornats de gala avui per rebre aquest nou treball de la Monte Carlo. I ara, en un recull que fan ells molt elaborat d'un gran intèrpret dels anys 70, concretament on estem parlant de Neil Diamond, en una selecció que ens fa la Monte Carlo. Disfruteu-lo.

0: I arribant a la mitja part la gran orquestra de Xavier Cugat, la caravana a ritme de mambo. Una de les tradicions més arrelades en les nostres festes són els balls i els concerts a l'embalat.
1: Bailando sin fin en la cuerda del amor.
0: Aquí no et trobaràs els parents, els amics o els coneguts que fa tant temps que no veies. Tampoc podràs criticar ni fer bugada de la forma de ballar o la vestimenta de ves a saber d'aquí. Això sí, portem el món sonor de l'embalat en tota la seva intensitat, gaudint de les mateixes petites o grans formacions de professionals que, si tanques un moment els ulls, creuràs que et trobes a l'embalat.
1: Pero somos marionetas bailando sin fin en la cuerda del amor.
0: Senyores i senyors, en tots vostès, l'embalat.
2: Un programa de Joaquim Pijoan.
0: Recorda, embalatradio@gmail.com. I continua la festa de la Gran Orquestra, concretament ara en un tema de Julio Iglesias, Por el amor de una mujer, però instrumental.

I continuem amb la gran orquestra ara versionant un tema de Julio Iglesias, que també ell el va versionar. Me olvidé de vivir, tema molt i molt romàntic.

0: I continuem després d'aquests balls lents romàntics, continuem en la Monte Carlo, i ara es porta un tema que va formar part d'un episodi del Foraster. Gas al matalàs, us en recordeu? Doncs aneu-lo a recordar.
1: Bona nit!

0: Senyores i senyors, en tots vostès, l'embalat.
1: Un programa de Joaquim Pijoan.
2: I seguim endavant ara gaudint el nou tema del nou treball de la Monte Carlo. Concretament ara el podem escoltar en un bonic popurri que ens fa, bueno, més que un popurri, és un encadenat d'èxits de Tom Jones.

I recuperem l'orquestra Banda Blanca, ara en un dels èxits de Leonardo Fabio. Ella m'olvidó, jo la recuerdo ahora.

0: Senyores i senyors, en tots vostès, l'embalat.
1: Un programa de Joaquim Pijuan.
2: Amics, amigues, a tots i a totes, esperant que hagueu disfrutat de la nostra selecció musical d'aquest embalat, us desitgem que sigueu molt i molt feliços i ens retrobem, que us sembla? Doncs sí, no estaria malament. Adéu-siau, doncs.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Eduard París. El desembarcament del creuer afectat pel brot d'antivirus ha començat amb l'evacuació dels 5 passatgers catalans i els altres 9 espanyols a bord. L'Ondius fondeja des de les 7 d'aquest matí davant del port de Granadilla de Abona a Tenerife. Els responsables de sanitat exterior ja han pujat al vaixell i han començat a fer l'avaluació epidemiològica del passatge i la tripulació, que continuen asimptomàtics. L'executiu ha indicat que l'avió espanyol ja està preparat a l'aeroport del sud de Tenerife. Els passatgers volaran fins a Madrid, on seran ingressats a l'Hospital Militar de la Defensa Gómez Ulla per fer-hi una quarantena. Els següents a volar seran els ciutadans dels Països Baixos, que viatjaran amb els ciutadans d'Alemanya, Bèlgica i Grècia, i també en part de la tripulació. D'altra banda, la ministra de Sanitat, Mònica García, ha explicat que l'operació de repatriació s'allargarà fins demà a la tarda, quan marxaran els passatgers australians, neozelandesos i els asiàtics. I l'activista catalano-palestí de la Global Sumut Flotilla, Saïf Abukeshek, ha estat alliberat juntament amb Tiago Ávila. Abukeshek arribarà aquesta tarda, poc després de les 4, a la terminal 1 de l'aeroport del Prat de Barcelona, després de ser expulsat d'Israel. Posteriorment, cap a 4:45, atendrà els mitjans de comunicació. Abukeshek ha estat deportat a través d'Egipte i ha arribat a Grècia a primera hora del matí, des d'on agafarà el vol cap a Catalunya. En un vídeo publicat a les xarxes socials des d'Atenes, Abukeshek també ha agraït la mobilització ciutadana. I en successos, un xoc frontal entre dos cotxes a la C31 a Cubelles, a la comarca del Garraf, ha deixat un balanç de 8 ferits de diversa consideració, entre els quals un crític, 5 greus i 2 menys greus, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. El Servei d'Emergències Mèdiques, a més, ha mobilitzat fins a 10 ambulàncies i ha traslladat els afectats, la majoria d'aquests joves, a 6 centres hospitalaris diferents. I d'altra banda, el president del Parlament, Josep Rull, defensa una modificació del Codi de Conducta de la Cambra que endureixi així les sancions davant els discursos d'odi. Ho ha dit arran de les últimes declaracions xenòfobes per part dels partits d'ultradreta a la Cambra. Segons ha explicat Rull en una entrevista al suplement de Catalunya Ràdio, la vulneració de l'article 7 del reglament, titulat Actitud Exemplar, comporta advertiments o sancions econòmiques molt lleus, i el president de la Cambra considera que cal dotar-se d'instruments més robustos. I tanquem amb els esports. Aquesta nit el Barça pot proclamar-se campió de Lliga i pot fer-ho per primer cop a la història en un clàssic. Els blaugranes en tindrien prou amb un punt davant del Real Madrid per aixecar el seu 29è títol de Lliga. Per la seva banda, recordem que ahir l'Espanyol va sumar una nova derrota al camp del Sevilla, on hi va perdre per 2-1. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: L'Envelat, un programa que presenta i realitza per tots vosaltres Joaquim Pijuan. L'Envelat, un programa per fer-te somiar en la música de les nostres festes.
1: Recorda, envelatradio@gmail.com.
2: Hola, amics, què tal esteu? Què us sembla si comencéssim el nostre programa somiar en la música de les nostres festes? I esteu tots convidats, ens acompanyeu? Doncs bé, mireu, avui començarem en un recull que hem fet en viu i en directe de Café Trio. La primera part del programa estarà dedicada a això. I a continuació, les grans orquestres d'aquí i de fora de casa nostra ens acompanyaran en la seva millor música, en els seus èxits. Tot això aquí a l'Envelat. Sigueu tots molt ben retrobats.

0: Juliet, la primera peça que ens ha interpretat Café Trio en viu i en directe. Continuem connectant amb l'escenari.
1: Molt bé!
2: Molt bé, moltes gràcies!

0: moltíssimes gràcies.
1: Moltes gràcies.
0: Senyor, ben ballat d'aquesta gran batxata. Be My Baby. Be My Baby.

0: Senyores i senyors, en tots vostès, l'embalat.
1: L'embalat, un programa de Joaquim Pijoan.
0: Si vols, ens pots trobar. No oblidis aquesta adreça. embalatradio@gmail.com. Recorda, embalatradio@gmail.com.
2: I aquesta és la nostra adreça, que està al teu abast per quelcom que vulguis aportar al nostre programa, l'embalat. I continuem endavant en Cafè Trio i la seva actuació en viu, en directe i de cara al públic. Amb tots vosaltres, Cafè Trio.
3: Molt bé.

I en aquest corrit hem acabat la intervenció en viu i en directe de Cafè Trio, en aquest enregistrament fet en directe i de cara al públic. I ara podrem gaudir d'ell, d'un enregistrament fet en estudi. No tengo plata, es Cafè Trio.

0: Una de les tradicions més arrelades en les nostres festes són els balls i els concerts a l'embalat. Bailando sin fin en la cuerda del amor. Aquí no et trobaràs els parents, els amics o els coneguts que fa tant temps que no veies. Tampoc podràs criticar ni fer bugada de la forma de ballar o la vestimenta de ves a saber d'aquí. Això sí, portem el món sonor de l'embalat en tota la seva intensitat, gaudint de les mateixes petites o grans formacions de professionals que, si tanques un moment els ulls, creuràs que et trobes a l'embalat. Pero somos marionetas bailando
1: sin fin en la cuerda del amor. L'embalat, un programa de Joaquim Pijoan.
0: Si vols, ens pots trobar. No oblidis aquesta adreça. embalatradio@gmail.com. Recorda, embalatradio@gmail.com.
2: I continuem la nostra festa ara escoltant a l'orquestra Capitol en un tema molt bonic, Mi gran noche.

Mi gran noche, una única peça de Rafael adaptada per l'orquestra Capitol en un ritme molt i molt diferent que val la pena escoltar-lo. L'orquestra Marbella, Marbella volem dir, sempre ens equivoquem, com una flor.

L'Orquestra Marbella ens acaba d'interpretar aquesta bonica cançó Com una flor, i ara continuem amb l'Orquestra Capitol, que posa punt i seguit a la nostra sessió de música per escoltar, música per ballar, música en una paraula per disfrutar. I l'Orquestra Capitol ens porta aquest tema anomenat Amor Eterno.

Orquestra Capitol, Amor Eterno. I seguim ara amb música més suau. És Jean-Pierre i la seva orquestra que es porta aquests feliços temes.

Recordeu d'aquell tema de Jennifer Rush, El poder de l'amor? Doncs mira, adaptat i versionat pels Satèl·lits, són així, els Satèl·lits en El poder de l'amor.

0: I en aquesta història d'amor de los satèl·lites posem punt i final al nostre programa. Amics, amigues, ha estat un plaer acompanyar-vos una vegada més aquí a través de la vostra sintonia. Com no, serà la propera vegada.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Eduard París. El desembarcament del creuer afectat pel brot d'antivirus ha començat amb l'evacuació dels 5 passatgers catalans i els altres 9 espanyols a bord. L'Ondius fondeja des de les 7 del matí davant del port de Granadilla d'Abona a Tenerife. A hores d'ara, els 14 passatgers espanyols ja són a l'aeroport de Tenerife Sud, des d'on volaran fins a Madrid, on seran ingressats a l'Hospital Militar Gómez Ulla per fer-hi una quarantena. I l'activista catalano-palestí de la Global Sumut Flotilla, Saïf Abukeshek, ha estat alliberat juntament amb Tiago Ávila. Abukeshek arribarà aquesta tarda, poc després de les 4, a la terminal 1 de l'aeroport del Prat de Barcelona, després de ser expulsat d'Israel. Posteriorment, cap a 4:45, atendrà als mitjans de comunicació. En un vídeo publicat a les xarxes socials des d'Atenes, Abukeshek ha agraït la mobilització ciutadana. I en successos, el Servei Català de Trànsit informa que aquest matí s'ha registrat un sinistre viari amb una víctima mortal al camí de Rodans als Omellons, a la comarca de les Garrigues. Per causes que s'estan investigant, un tractor amb remolc ha sortit de la via i s'ha precipitat per un talús. A conseqüència de l'accident, el conductor del vehicle ha mort, sent l'únic ocupant. La víctima era un home de 79 anys i amb aquestes són 40 les persones que han perdut la vida a les carreteres catalanes en el que portem de 2026. I d'altra banda, més de 300 persones participaran avui a Palamós en la Festa de la Gent Gran. En aquest acte tradicional, el municipi del Baix Empordà homenatge a totes les persones que fan 80 anys en aquest 2026. Des de Ràdio Palamós, Carles Ribas.
3: Palamós celebra aquest diumenge 10 de maig la seva Festa de la Gent Gran. Es fa la nau dels 50 metres, amb dinar popular, homenatge a les persones que fan 80 anys i ball de fi de festa, tot organitzat per l'Associació Gent Gran de Palamós i l'Ajuntament. Paco Magán és el president de l'Associació Gent Gran Palamós.
4: Aquest any celebren a Palamós 169 persones que fan 80 anys. I d'aquestes 169, doncs venen uns 35, no arriba a 40, dels 169. El perquè, bueno, hi ha gent que no es troba bé, hi ha altra gent que no li va la festa, hi ha altra gent que no volen que se sàpiguen que fan 80 anys.
3: A la Festa Anual de la Gent Gran de Palamós, que es fa a la nau dels 50 metres aquest diumenge, hi ha apuntades un total de 309 persones.
2: I tanquem amb els esports. Aquesta nit el Barça pot proclamar-se campió de Lliga i pot fer-ho per primer cop a la història en un clàssic. Els blaugranes en tenen prou amb un punt davant del Real Madrid per aixecar el seu 29è títol de Lliga. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa. Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.

0: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Moltes gràcies per estar novament en connexió a l'iniciar un nou viatge per la màquina del temps en aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa el llunyà octubre de 1993. Recentment, a l'organista catalana Montserrat Torrent li van retre un important homenatge perquè acabava de complir 100 anys. I en el decurs d'aquest homenatge, entre d'altres coses, va declarar: la música és el millor medicament. Tot el demés falla a la vida. Ho ha dit molt bé, però nosaltres n'estem convençuts des de fa molt de temps i ho fem junts.
2: Hola, bona tarda. Sóc en Xavier, de Sant Joan de Vilatorrada, del Bages. A veure si em poguessis posar el disc La Grange, del 7 a 7 a top.
1: És un disc original de 1973 d'una banda de Houston, Texas, formada el 1969. Sempre havien fet blues, rock, hard rock, però La Grange, que és el seu tema més popular, explica la història d'un famós bordell als afores de La Grange, una població de Texas. Descriu el lloc de forma suggerent, però ambigua, per evitar la censura de l'època. Es va convertir en una icona de la cultura popular amb un riff de guitarra blues rock i la seva introducció parlada.
3: Rumors spread around in that Texas town. About to check outside the games. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls.

0: Cocos. Avui hem començat realment potents amb Zeta, Zeta Top i Lagrange, el seu tema més important, original de 1973.
1: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de les Balears, d'Andorra i de Catalunya. Per la FM, algunes d'elles també en simultani per la TDT. Sí, per al canal de ràdio de la tele. Moltes deixen a la teva disposició els podcasts dels programes perquè els puguis escoltar en diferit o descarregar-los i portar-los amb tu allà on vagis. Però de manera genèrica els trobaràs a les plataformes, entre d'altres, iVoox.com, també a YouTube, a Apple o a Amazon Music. Ja saps que al mar o a la muntanya el Coco t'acompanya. I en els pròxims minuts, amb una altra de les cançons de culte, segons el llibre del nostre company periodista musical, Jordi Novell. Fem un fragment de tant en tant de les seves cançons de culte i avui anem cap al 1972, un any abans del que estava sonant fa un moment de Zeta, Zeta Top, per escoltar una meravella de Lou Reed, que es diu Perfect Day. I ens diu en Jordi, era 1972... y David Bowie estaba escalando a pasos agigantados los peldaños que le llevarían al éxito internacional. Personificado en el andrógino Ziggy Stardust, el músico inglés dotó de corpus conceptual a la música glam, un estilo que no era otra cosa que la fusión del pop y el rock con la música de cabaret, añadiéndole un componente estético que flirteaba con la extravagancia. Hitos de la música pop como Life on Mars.

Perfect Day, Lou Reed, 1972. Recordes un dia perfecte? I després de Lou Reed, també molt de gust compartir amb tu la meva cançó especial d'avui, dels Grateful Dead. Algú se'n recorda d'aquesta banda? Sí, el seu nom volia dir mort agraït. Es van formar el 1965 a Palo Alto, Califòrnia, i feien un folk rock molt influït per la psicodèlia de l'època. Aquest nom tan curiós de mort agraït prové d'un arquetip de conte popular trobat per Jerry Garcia, el guitarra de la banda, en un diccionari que explica la història d'un viatger que utilitza els seus últims diners per enterrar a un cadàver sense sepultura. Després, rep ajuda sobrenatural d'aquell esperit agraït. Per cert que Jerry Garcia morí el 1995 amb només 53 anys d'un atac al cor. Jerry Garcia, a Grateful Dead, creava una experiència única en els seus concerts en viu, com si fos un regal, perquè realment ho és. Desitjo que t'agradi aquest tema, Ripple, ondulació.

desitjo que t'hagi agradat tant com a mi, com a mínim. Em sembla realment agradable aquest Ripple, ondulació dels Grateful Dead, mort agraït. El component més popular de la banda, Jerry Garcia, va decidir el nom, com abans us hem explicat, quan va veure en un diccionari que explicava la història d'un viatger que utilitzava els seus últims diners per enterrar un cadàver que es va trobar sense sepultura. Ah, però després va rebre ajuda sobrenatural d'aquell esperit agraït. Aquesta ha estat la meva especial d'avui. Fa alguns programes la meva especial va ser aquesta. És una d'aquelles que a l'acabar el programa, al quedar-me jo sol, la vaig poder escoltar 7 vegades seguides. Sí, m'agrada molt. És una cançó que va escriure Stephen Stills i és l'única pràcticament que van gravar Stephen Stills i Neil Young junts. Long May You Run.

I per aquesta ocasió, per aquesta única ocasió en la que Neil Young va cantar amb Stephen Stills una cançó que ell va escriure, es van dir The Stills Young Band. Bueno, ja sabeu que un dels nostres espais és aquell de la cinta de casset que estem gravant entre tots per fer un viatge fantàstic. Doncs resulta que, relacionat amb aquesta cançó, rebo un correu. Per cert, em sembla que avui encara no havia dit que si et vols posar en contacte amb el programa, que espero i desitjo que sí que ho facis, que m'expliquis coses, que participis en qualsevol excusa, has de fer-ho per correu electrònic enviant un e-mail a cocodrilclub@gmail.com. cocodrilclub@gmail.com. Hi ha amics que també em deixen missatges al grup del Facebook dels seguidors d'aquest programa, que en són més de 40.000. Un grup que està ple de bons records musicals i de tota mena, però en el que potser hi faltes tu per fer els teus comentaris i les teves publicacions. Al Facebook, agrega-t'hi al grup Cocodril Club. Allà ens trobarem sovint. I allà, l'amic Fran J. Garcia em diu: el teu programa, el Cocodril Club, ens ha alegrat ara l'última mitja hora del viatge. Ja no tenim ràdio casset als nostres cotxes, però encara sí que tenim ràdio CD, i que ens duri. Sí, perquè els nous em sembla que ja no em porten. Diu, de la cançó de Neil Young que has posat, en va fer l'Isidor Marí un molt bon cover per a Falsterbo Marí, que va dir "Aguanta fort". Doncs t'ho agraeixo, Fran J. Garcia, per al nostre espai de les versions, perquè aquesta no la coneixia. És del 2001, d'un àlbum anomenat Cor de Crom.

0: aguanta fort. Amb el cor de crom brillant. I una de les frases de la cançó va donar títol genèric a l'àlbum, Cor de crom. Cançó original de Stephen Stills, que va gravar amb Neil Young i que va versionar Isidor Marí des del Solster Botel 2001. Gràcies per aquesta proposta, amic Fran J. García. És una versió que no coneixíem. Algú va dir, a vegades, la vida es comporta com el vent, desordena i arrasa.
1: Gràcies per ser ràdio.
2: All Hit Radio.
3: Cocodril Club.
4: Oh, si está bien con la radio.
3: Cocodril Club, amb Albert Malla.

0: s'aparta una mica de la línia musical del programa, que és bàsicament pop-rock, però de tant en tant sona Antonio Machín, perquè jo crec que forma part de la vida de molts dels nostres oients i que segurament a molts també els hi porta records dels seus pares o potser dels seus avis, com és el cas de la meva mare quan va ser entrevistada com a convidada de luxe del programa fa alguns mesos, quan ella va complir 93 anys. I ara sona Machín perquè hem rebut un correu de l'Enric Segarra que fa referència a això. Diu: ei, Albert, l'estiu del 1959, llavors jo tenia 10 anys, al mig de la plaça del meu poble, cada any aixecaven un gran embalat per les actuacions de la Festa Major. Quedava bocabadat al veure que en un dia ja ho tenien llest. L'últim dia, a mitjanit, va actuar Antonio Machín. Deixaven entrar a tothom. I com a la teua mare, vaig tindre un gran record d'ell, sobretot amb la cançó Angelitos Negros.
1: Aunque la Virgen sea blanca, píntame angelitos negros.
0: Gràcies per tot el que fas. Postdata. Encara hi ha algú que posa postdata, això també ens rejuveneix. Adjunto el programa del dia de l'actuació perquè no tiene pèrdida. I en el programa deia: a les 23:30, el famoso cantor Antonio Machín presentará en el Entoldado con su magnífico conjunto y orquesta Cha Cha Cha el grandioso espectáculo de variedades Cuba y España, que tantos éxitos ha obtenido. Espectáculo tolerado para menores. Al finalizar el espectáculo se celebrará un lucido baile de noche. Doncs tens raó, Enric, el programa No te perdo. Clar, és un programa del 9 de setembre de 1959 i d'un poble que és Vilanova de Bellpuig, de 1.100 habitants, al Pla d'Urgell. Però permetem que recordi un fragment de l'entrevista que li vaig fer a la mama. I de les cançons de la teva joventut, quina podríem escoltar ara per compartir amb tots els oients del Cocodril?
2: Toda una vida.
0: No te'n recordaries pas de la lletra?
2: Sí.
0: A veure, la podries cantar una mica? És del Machín, no?
2: Sí, de l'Antonio Machín. Toda una vida estaria contigo.
0: No, no, així no, cantada.
2: Toda una vida estaría contigo, no me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti.
0: Molt bé. Què és el que, ara que acabes de fer 93 anys, què és el que més trobes a faltar, mama?
2: Doncs trobo a faltar el meu marit, perquè ens venia molt i anàvem a tot arreu junts.
0: Un petó. Ai, sí. Toda una vida. Però podríem escoltar un altre del Machín que em va descobrir el genial radiofonista Luis Arribas Castro, també conegut com Don Pollo, aquell boig meravellós que ens deixava al febrer del 2006 i que va conèixer personalment a Machín. El va tenir moltes vegades al seu programa als anys 60.
1: M'estaria contigo.
0: Machín va néixer a Cuba el 1903 i moria a Madrid el 1977. La cançó preferida de Rivas Castro era Amar y Vivir. Ell es va quedar amb una frase de la cançó que diu: de lo que pudo haber sido y no fue. I la utilitzava per qualsevol concurs, enquesta. Per exemple, deia: en què treballes i amb què t'hagués agradat treballar? El resultat normalment era bastant penós perquè la majoria de la gent no treballava amb alguna cosa que li agradava, és a dir, que treballaven només per diners. Això ens feia pensar nosaltres que érem uns autèntics privilegiats de poder treballar amb el que ens agrada i passar-nos-ho també, no? Bueno, però aquesta cançó, Amar y Vivir, quan la va escoltar Antonio Machín el 1947, va quedar impressionat. Era una cançó escrita per Antonio Velázquez i Machín li va comprar els drets per publicar-la.

0: de lo que pudo haber sido y no fue. Suposo que alguna vegada també ho has pensat, eh? Gràcies, Enric Sagarra, per el teu correu.
1: T'acompanya l'Albert Malla.
2: Ah, encantat de la vida. Gràcies per la teva fidelitat al programa, si ets dels primers, si ets dels veterans oients, i la benvinguda més cordial si acabes d'incorporar-te, si algú t'ha recomanat que ens escoltis perquè s'ha imaginat que et podria agradar el programa, per si ens has descobert com per casualitat remenant el dial de la teva ràdio, del teu sintonitzador, o navegant per internet. A Tortosa sempre hem tingut molts oients i durant molts anys, potser 10, vam compartir al final de la Festa Major de la Cinta, al setembre, amb el nostre espectacle Cocodril Club, amb aquest programa de ràdio en directe adaptat a sessió de ball. Llàstima que ara fa temps que no tenim, que no ens conviden a aquesta gran oportunitat. Bueno, doncs, des de Tortosa, precisament, ens escriu la Cinta, que ens diu: m'agradaria escoltar qualsevol cançó de Camilo Sest. Home, jo primer he de tenir un record maco per Camilo, perquè quan ell estava en plenes facultats, als anys 80, amb una veu prodigiosa, va venir en dues ocasions a participar i a cantar en directe, desinteressadament, a unes festes que vaig organitzar del meu programa d'aquell temps, que es deia Los Musicales de la Cadena Catalana. Va ser sempre molt professional. Camilo havia nascut al Coll el 1946 i ens deixava a Madrid el 2019, bastant jove, no era gaire gran. Bueno, Cinta, Tortosa, com em dius qualsevol de Camilo Sesto, doncs a veure, no sé, pensant en aquesta d'Antonio Machín, la de Camilo que escoltarem, Algo Más, té alguna cosa a veure, no? Bueno, no ho sé, sobretot per aquella frase que potser també has pensat alguna vegada: si te hubiera conocido ayer en vez de hoy, o mejor, unos años atrás.

començo l'espai del casset ficant cullerada. Aquesta cançó no és original d'ell, però gairebé que m'agrada més que l'original. No face, no name, no number.

No Face, No Name, No Number. La versió original és de 1967 i Brian Ferry la va voler versionar i publicar el 2010 en el seu àlbum Olympia. El líder de la banda Roxy Music, nascut a la ciutat de Washington, però no dels Estats Units, d'una ciutat del Regne Unit que es diu també Washington. Era una versió d'aquell grup mític anomenat Traffic.

Em sap greu perquè els hi tinc molt de carinyo als Traffic, però jo crec que la versió de Brian Ferry que escoltàvem fa un moment és molt millor que la seva versió original. Allà a Traffic estava, per exemple, Jim Capaldi i Steve Winwood. I de les seves etapes en solitari de Jim Capaldi m'agradaria recuperar, encara que només sigui un momentet, el tema amb el que jo el vaig descobrir en solitari.

0: No, no va ser una cançó molt coneguda, però alguns cocos me l'han demanat al llarg de la història del programa. El seu autor, intèrpret Jim Capaldi, tampoc va ser molt famós. Havia nascut al Regne Unit el 1944, va tenir una carrera de més de 40 anys i se'n va anar, malauradament, al gener del 2005. Però us comentava que a Traffic també hi havia aquell nen prodigi, Steve Winwood. Després, en solitari, va fer cosetes com aquesta, que és una d'aquelles cançons que també podria formar part de l'espai en el que et demanem cançons que et donin bon rotllo. While You See a Change. Una cançó que ve a dir: mentre vegis una oportunitat, aprofita-la, que a vegades el tren només passa davant dels teus nassos una vegada, i si el perds i et quedes a l'andana veient com marxa, se't posa una cara de gili. No perdis la sintonia. Cocodril.
1: Cocodril Club.

0: Revival de l'Albert Malla.
1: Programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que està encantat de que tu, avui, també, a l'iniciar aquesta nova hora, estiguis en connexió. Gràcies per tornar a la ràdio. En nom de l'ofici. I tant de bo que aquí al Club dels Cocos t'hi trobis molt a gust. Algú va dir... La vida, aquesta m'agrada especialment, la vida no consisteix en esperar que passi la tormenta, no, sinó en aprendre a ballar sota la pluja. Ah, la música i la seva misteriosa relació amb els sentiments. Quina és la teva?
2: Hola, que soy José y llamo desde Andorra. Era para ver si podíais poner una canción de Demi Rusus, El Señor de las Moscas. Se la dedico a Roger.

0: Senyor de les Mosques. Una cançó que ens està agradant molt d'escoltar-la, jo crec que per segona o tercera vegada només en tots aquests anys de programa, més de 32, i que no va ser gaire famosa. Va ser de les primeres de Dennis Russo en solitari, després de deixar els Aphrodite Child, els fills d'Afrodita, al costat de Vangelis. Hi ha una novel·la amb el mateix títol, El senyor de les mosques. La cançó diu: donaries la teva ànima al diable per tenir a l'amor de la teva vida. I dins del terreny de les curiositats, que ja sabeu que a mi m'agraden molt, hi ha una cançó que es diu igual, però que no té res a veure, dels Iron Maiden. Sí, aquesta també és El senyor de les mosques. Estem escoltant en directe. El 1995. Es diu igual, però no té res a veure amb la de Dennis Russo, que per cert es va casar 4 vegades. Moria a Atenes el gener de 2015 als 68 anys. Iron Maiden és una banda britànica de heavy metal que es va formar a Londres el 1975. Quin escàndol, no? Bueno, només una miqueta perquè t'espavilis. Què tal, Coco? Com ho portes, això?
1: Això és Cocodril Club.
0: Per on està el piano, Montse? Tu saps on està el piano? O saps què és això que estem fent?
1: El programa Revival de l'Albert Malla.
0: Moltes gràcies. Ah, mira! Aquí està el piano, per recordar-te que el programa s'emet per 125 emissores arreu de Catalunya, Andorra i les Balears, en diferents dies i horaris, per la FM i algunes d'elles també en simultani per al canal de ràdio de la TDT. Sí, per la tele. Per participar en el programa pots fer-ho per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com. cocodrilclub@gmail.com. I si has fet tard, si t'has despistat, si no et vols perdre res, recorda que aquí tens una segona oportunitat. Pots recuperar els últims programes emesos per escoltar en diferit, íntegrament o per fragments, o per descarregar-los i portar-los amb tu allà on vagis, al mar o a la muntanya. El Coco t'acompanya. Ens trobaràs, entre d'altres llocs, a les plataformes iVoox.com, també a YouTube, a Apple, a Amazon Music. No perdis la sintonia.

quin va ser el primer disc que et vas comprar? M'agradaria compartir-lo amb tots els cocos. És que aquell primer disc, quan la música costava diners, es valorava molt més. Quan no et podies comprar totes les cançons, tots els discos que t'agradaven i havies d'escollir només un o dos. I a l'arribar a casa sabies que aquella cançó que tant t'agradava la podies escoltar tantes vegades com volguessis. Ah, això no s'oblida mai, oi? My Music, la teva música, el teu primer disc. Si no te'n recordes del primer disc, digue'm el primer que recordis que vas tenir a les teves mans. En qualsevol format, en vinil, en casset, en CD, digue-m'ho per correu electrònic, com ha fet en Xavier Junqué, que diu: el meu primer disc va ser el single Venus de Shocking Blue, però me'l van comprar per a regalar a un company al seu aniversari. O sigui, et van comprar un disc perquè el regalessis. Diu, molt més tard sí que vaig comprar el meu primer disc. Ah, però això ho comentarem després.

Vines va ser realment un fenomen. Primer, no és habitual que les llistes de supervendes del Regne Unit i dels Estats Units, que són els dos països que històricament sempre han marcat tendències, sigui número 1 un tema que no ve de cap d'aquests dos països, sinó dels Països Baixos. Però això va ser el 1969 i la cançó encara avui dia omple la pista del cocodril quan fem les nostres sessions, quan fem aquest programa adaptat a sessió de ball, i la ballen i la canten fins i tot els més joves. És un tema absolutament rodó d'aquest grup de la Haia dels Països Baixos, Shocking Blue, que vol dir blau impactant, amb una vocalista molt carismàtica, Mariska Veres. Als Estats Units va ser número 1 3 setmanes consecutives. Va ser una passada. Va ser el primer disc holandès que ho va aconseguir. I en aquell 1969 va vendre més de 5 milions de còpies al món. La vocalista Mariska Veres moria de càncer el 2006 amb només 59 anys. Molta gent va descobrir aquesta cançó amb la versió que el 1986 van fer les noies del grup Bananarama.

Bueno, eren arranjaments adaptats a aquells anys 80. No estava malament, però nosaltres preferim la versió original, que és la que sempre hem punxat i continua triomfant i omplint pistes. Sí, aquesta va ser molt coneguda, però segurament el que pocs cocos deuen conèixer és una versió que es va fer en castellà per un grup que normalment no gravava, un grup de Barcelona que es deien Los Tops. Era un grup d'acompanyament per directes, però van fer una excepció en el seu repertori i van gravar un únic disc per versionar en castellà Venus.

0: Una versió no gaire afortunada, com podeu comprovar. Eres mi Venus, con tu fuego y tu deseo. Bueno, va ser el primer disc que va tenir l'amic Xavier Junqué durant unes hores, perquè li van comprar el disc perquè li regalés a un company amb motiu del seu aniversari. Però al recuperar els Shocking Blue, hem d'escoltar també una cançó que ha agradat sempre històricament molt al programa, tot i que va ser un èxit menor comparat amb Venus, que no va passar la història de la mateixa manera, però que tenia un títol curiós. Espanya es va dir Nunca te cases con un ferroviario. I el 2015, que vam tenir l'oportunitat de tenir col·laborant en aquest programa el grandíssim Luis del Olmo, comentàvem amb ell la llista d'èxits d'un programa seu de 1970 que es deia Los 50 de Oro. I ell, que és fill de ferroviaris, quan vam arribar a aquesta cançó, això no li va fer gens de gràcia recordar-ho.
1: Por cierto, que en esta lista de noviembre de 1970 era un gran éxito del grupo Shocking Blue, holandeses, llamado Nunca te cases con un ferroviario. ¿Por qué debían dedicar una canción con este título? Tú que eres hijo de ferroviario. Tal vez porque los ferroviarios estaban de viaje y podían tener un amor en cada puerto.
2: Es un gran desconocido. Los ferroviarios eran unas personas encantadoras. Precisamente la canción tenía que ser el título al contrario. Cásate con un ferroviario y serás feliz en tu vida, ¿no? Pero esto lo se ve que lo compuso algún malaje que no dice nada en favor de la familia ferroviaria que yo siempre he defendido, ¿no?

I la cançó diu: mai et casis amb un ferroviari. Ell t'estima només de tant en tant. El seu cor és el seu nou tren. No, no, no. No us enamoreu d'un ferroviari. Si ho fas, oblida-ho si pots. Estàs millor sense ell. No, no, no. Ell t'estima de tant en tant. El seu cor és el seu nou tren. No, no, no. En fi, que la cançó adverteix sobre les dificultats d'estimar algú, la passió i el temps del qual estan dedicats a la seva feina, al ferrocarril. El que no sabien quan van fer aquesta cançó és com estaria Rodalies. Llavors la cosa es complica encara més, no?

Sí, sí, sí. Aquesta cançó històricament ha agradat molt als cocodrils, als seguidors, als fantàstics oients d'aquest programa. Never Marry a Railroad Man. Però tot això ha vingut perquè l'amic Xavier Junqué diu que el seu primer disc, doncs, el va tenir unes hores perquè li van comprar perquè el regalés a un company seu per al seu aniversari. Però continua el seu correu, diu, dient: molt més tard sí que vaig comprar el meu primer disc. Era el long play de Supertramp, Crisis? What Crisis?

I en Xavier Junqué diu que bàsicament es va comprar com a seu primer disc per ell aquest àlbum de Supertramp, Crisis What Crisis, diu, només per escoltar Another Man's Woman, que sonava a Informe Semanal a la tele. Home, no és que sonés, és que aquest programa, que si no m'equivoco continua sent el més veterà de televisió, que va començar el 1973, utilitzava la part final que ara tots estem esperant com a sintonia, que no deixa de ser una raresa, perquè a les televisions en general tenen pressupost per composar o per encarregar que composin músiques exclusives no comercialitzades, no? Però eren altres temps i vam pensar que per Informe Semanal quedaria molt bé el ritme de Supertramp en el final d'aquesta cançó, Another Man's Woman. Per altra banda, és un dels primers àlbums que vaig poder presentar per ràdio, la mítica Ràdio Club 25, que de tant en tant ens donàvem el luxe de posar tota una cara sencera de long play, sense dir res i sense publicitat. D'això, doncs, com de quasi tot, ja fa molt de temps, eh? Més de 40 anys. Ah, però això m'agrada com si fos la primera vegada que l'estic escoltant.

El disc és de 1975, però llavors els discos duraven molt més, eh? Jo el presentava gairebé com si fos novetat, el 78. Gràcies per col·laborar, Xavier Junqué. Si te'n recordes del primer disc que et vas comprar, digue-m'ho, que el compartirem, eh? I si no te'n recordes, digue'm el primer disc que recordis, en vinil, en casset, en CD. Des de Badalona, en Josep Maria ens diu: hola Albert, el meu primer disc regalat va ser un d'Engelbert Humperdinck. Me'l va regalar la Pepita, una senyora entranyable, soltera, que vivia amb la seva mare i veïna nostra al Raval. Després ens vam traslladar a Navas i venia pel meu cumple i em portava regals com còmics i discos d'Engelbert Humperdinck i Elvis Presley. I em feia uns petons sonors que els escoltaven tots els veïns. Jeje, que en pau descansi, la senyora Pepita. Una abraçada a tots, Josep Maria Badalona. Interpreto, tu no m'ho dius, però interpreto que tu eres molt jove i si et regalava discos d'Engelbert Humperdinck segurament era perquè li agradava a ella. Més que tu, no? Que potser ets un nen. El tema més famós d'aquesta gran veu va ser aquest que està entrant, Les bicicletes de Versailles.

0: Les bicicletes de Versailles, Engelbert Humperdinck, del 1968.
1: Per no perdre la memòria, Cocodril Club, amb l'Albert Malla.
0: Recordes el primer disc que et vas comprar? Digue-m'ho per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com, que estarem encantats de compartir-lo, com ara ho fem amb el de Maria Àngels Dalmau, de Barcelona. Diu: el primer disc que em vaig comprar ho vaig fer abans de tenir tocadiscos. L'anava a escoltar a casa d'una amiga. Va ser Common Island de Dexys Midnight Runners, del 1982. Albert, crec que també et serviria com a cançó que dona bon rotllo. A mi me'l dona. Una abraçada a tots els cocos i en especial per tu. Moltes gràcies, Maria Àngels Dalmau de Barcelona. Doncs aquesta era una banda que feia música soul i música celta del Regne Unit. I aquest, pràcticament entre nosaltres, va ser el seu únic èxit, el seu One Hit Wonder. Dexys Midnight Runners.

de Dead Sea's Midnight Runners des del 1982, el primer disc de la Maria Àngels Dalmau de Barcelona. Ficaré cullerada, no, amb el meu primer disc ni els meus primers discos, perquè ja els he posat altres vegades en altres programes, però sí, amb un dels primers, de 1970, i del grup

0: Yellow River, el riu groc. I l'estic punxant amb el vinil original que em vaig comprar el 1970. La banda britànica Christy, pràcticament el seu únic èxit internacional, el seu One Hit Wonder. Per cert, que a la cançó no s'especifica l'ubicació exacta d'aquest riu groc, tot i que l'autor, Jeff Christy, va declarar que es va inspirar en la idea d'un soldat que torna a casa al final de la Guerra Civil dels Estats Units. Algú va dir: si hi ha música a la teva ànima, s'escoltarà a tot l'univers.
1: Això és Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Ens alegrem moltíssim de que la Generalitat de Catalunya destaqui la gran trajectòria de la nostra companya de doblatge, Maria Lluïsa Solà, donant-li la creu de Sant Jordi 2026. La Solà és una companya extraordinària, simpàtica, amable, divertida. Una de les millors veus femenines del doblatge, possiblement la més emblemàtica, amb milers de treballs al llarg de la seva carrera. Maria Lluïsa Solà ha doblat actrius com Sofia Loren, Eva Magee Sen, Tippi Hedren, Janet Leigh, Carrie Fisher, Susan Sarandon, Diane Keaton, Glenn Close, Linda Hamilton, Kathy Bates, Jamie Lee Curtis o Sigourney Weaver, entre d'altres. Maria Lluïsa Solà, que ara té 87 anys, va començar molt joveneta fent ràdio, fent radioteatre. Moltes felicitats, Maria Lluïsa, després del lamentable lleig que et van fer a la cerimònia dels Premis Goya, perquè ella sempre havia dit que de totes les dones que ha doblat tenia una predilecció per Susan Sarandon. I, bueno, molts de vosaltres ja ho sabeu, estaven les dues al mateix lloc, a l'Auditori, a Barcelona, on es feien els Premis Goya, i tothom esperava que en algun moment les presentessin, que a Susan Sarandon li diguessin: aquesta senyora és l'actriu de doblatge teva a Espanya, en castellà, de tota la vida. I això no es va arribar a produir. Ningú ha sabut explicar exactament el perquè. Però nosaltres avui volem recuperar aquesta entrevista amb Maria Lluïsa Solà. I amics del Cocodril Club, avui està amb nosaltres una convidada molt especial, Maria Lluïsa Solà. Què tal?
1: Hola, què tal?
0: Tu vas començar fent radioteatre a Ràdio Espanya,
1: si no m'equivoco. Sí, a Ràdio Espanya de Barcelona, i tant!
0: I va ser la parella de Suari durant molt temps.
1: I tant, jo crec.
0: Que era el galant, no?
1: El galant del moment, ja ho crec, que sí.
0: Que ens va deixar molt jove, no? A causa d'un accident.
1: Sí, per un accident, sí.
0: Però tinc entès que el seu enterrament va ser multitudinari.
1: Sí, la veritat és que llavors la gent sentia molt la ràdio i els agradava molt les coses que fèiem. I bueno, nosaltres, Ràdio Barcelona, Ràdio Nacional, cadascú en el seu estil.
0: Has fet moltíssim doblatge i has sigut de les primeres veus. Un luxe la teva veu, bueno. I continues en actiu, per sort.
1: Sí, mira, jo tinc la sort d'haver doblat actrius fantàstiques, sempre ho dic, però és que és veritat. És difícil, però t'ho fan molt més fàcil.
0: És el que andava a dir, no? Sí. Quan més bona és l'actriu, més fàcil és doblar-la, oi?
1: I tant, ja ho crec que sí. És fantàstic. És com un regal.
0: Recorda'm alguns dels noms que més t'ha agradat, cara.
1: Bueno, a mi m'agrada molt la Susan Sarandon, la Glenn Close, bueno, jo què sé, la Ellen Mirren, moltíssimes.
0: I al principi moltíssimes. Crec que vas fer Sofia Loren, no? Per exemple.
1: Sí, també. Sí. El Cid, la primera vegada que la vaig doblar.
0: Que fort.
1: I, bueno, la vaig sentir fa poc i vaig pensar, m'agradaria tornar-la a doblar.
0: Ah,
1: ho faria,
0: sí?
1: Una mica més bé.
0: Ah! Això ens passa una mica a tots, eh? Quan sí. Ens sentim, pensem, sí, ara encara ho milloraria, això, no?
1: Les primeres coses que has fet, dius, ara m'agradaria tornar-ho a fer. Però bueno.
0: Ens pots explicar alguna anècdota que t'hagi passat en el teu treball? Alguna
1: moltes,
0: cosa
1: moltes,
0: més o menys curiosa?
1: Que jo ara no sé, que recordi. Jo sóc molt ploranera, però molt, eh? I una vegada que estàvem fent, no me recordo quina pel·lícula, em sembla que era La Fuerza del Cariño, i una persona que es moria, i jo m'estava aguantant per no plorar, i estava plorant, i el director, que en aquell moment estava dirigint la pel·lícula, que era el Sant Salvador, va dir, però llora un poco más, mujer, i jo ja no podia aguantar més de tant que plorava. Bueno, molts records, o quan tens ganes de riure, que no pots parar per tonteries, però bé.
0: I ja saps que en aquest programa a tots els convidats els hi demanem una cançó que hagi resultat especial a la seva vida.
1: Això és molt difícil de dir, una cançó que sigui especial, no sé, totes són especials, fantàstiques, jo què sé, Edith Piaf, Piaf, per exemple, La Vie en Rose, per exemple.
0: Doncs és una gran cançó, és un gran record, m'imagino, que amb ella, bueno, ara quan l'escoltem te'n recordaràs de moltes coses,
1: tant,
0: dels teus inicis,
1: que, sí,
0: que tu
1: sí.
0: Vas començar, que eres una criatura.
1: Una cria, anava amb mitjons.
0: Et consideres afortunada?
1: Molt. Molt. I he estat molt feliç.
0: T'has pogut dedicar
1: i
0: tota la vida al que t'agradava.
1: Sí, exacte. Bueno, i a vegades em paguen, vull dir que,
0: bueno,
1: que està
0: bé. Llavors ja és fantàstic.
1: Ja és fantàstic.
0: Moltes gràcies.
1: A tu, guapo.
0: Moltíssimes felicitats, Maria Lluïsa.
1: Moltes felicitats
0: pel
1: teu programa.
0: Escoltar. Gràcies.
1: Gràcies, una abraçada.

0: I amb la cançó més especial per la nostra convidada, per la grandíssima actriu de doblatge Maria Lluïsa Solà, Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya 2026, hem anat molt lluny, però és igual. És igual perquè això és un himne, ha estat considerada un himne a la resiliència i a l'amor. La Vivien Ross ha estat inclosa al Saló de la Fama dels Grammy al 1998. Es va convertir en la cançó més emblemàtica d'Edith Piaf, nascuda a París el 1915 i que va marxar a l'altra dimensió des de França el 1963. Ella, el 1946, la va començar a cantar en públic. La va escriure durant la postguerra, inspirada per un amor d'Estats Units. I l'equip de representants, de mànagers que l'envoltava, no li va donar gens d'importància a la Vivien Ross. Fixeu-vos quina poca clarividència. La van tenir guardada 2 anys. Al cap de 2 anys, finalment, es va publicar i es va popularitzar, el 1946. Però recordo que un bon amic de qui us parla, i un dels millors guitarristes del país, en Frank Mercader, va demanar una altra cançó molt important d'Edith Piaf, i amb ell l'entrevistàvem poc abans d'un bolo d'una festa cocodril que vam fer a Olot.
1: I avui estem nosaltres pocs instants abans d'un bolo especial d'una festa cocodril a Olot, el gran Frank Mercader, un músic absolutament històric del rock fet des de Barcelona, que des dels anys 60 que ha treballat amb diverses bandes absolutament històriques fins que va muntar la seva pròpia banda, i en els últims 8 anys és el director de la banda del Buenafuente, els músics que acompanyen en directe cada nit a l'amic Andreu a la tele. Frank Mercader, bona nit.
2: Hola, bona nit.
1: Malgrat tots els bolos que hauràs fet, que són moltíssims, m'imagino que uns instants abans de començar una actuació, sempre hi ha aquell coquet, no?
2: Home, el coquet sempre el portem a sobre. Jo me recordo la... com es diu? Agradecida... Com es deia?
1: Aquella? La Dina Morgan.
2: La Dina Morgan va dir un dia... porto 40 anys a l'escenari i sempre tinc aquest coquet abans de sortir. I jo li vaig dir, i va dir, i quan ho perdi deixaré de sortir al teatre. O sigui, aquest coquet mai s'ha de perdre, perquè si no és que ja no tens interès. Clar. I per mi la música és mi vida.
1: És el cosquilleo i és la responsabilitat davant del públic. Però a mi m'agradaria, Frank, que em diguessis quina és per tu una cançó especial i per quin motiu.
2: Home, jo tinc moltes cançons, perquè jo no puc dir... Però hi ha una que té molta especial per mi, perquè me recorda molt la meva mare era una forofa de la d'Edith Piaf, i hi ha una cançó que es diu Himne a l'amor, i també jo, aprofitant que ara fa poc que m'he casat, vaig aprofitar la virantesa de que hi ha aquesta connexió de la meva mare, que estarà por ahí en el cielo o donde sea, bailando y cantando, pues amb aquesta connexió d'aquesta cançó de l'Edith Piaf, i després la vaig aprofitar per la presentació de la boda, que m'he casat fa poc, pues és un motiu per mi de les cançons preferides. Es diu Himne a l'amor, Himne a l'amor. A l'amor, no a l'amor, a l'amor.
1: Sí.
2: De l'Edith Piaf.
1: I evidentment hi ha cançons que són més que una cançó, que amb el pas dels anys s'han convertit en autèntics himnes.
2: Sí.
1: I aquest és un autèntic himne, sí, a l'amor, que ben segur farà feliç a molta gent que ara mateix ens, sí, està escoltant. Sí. Felicitats.
2: Gràcies.
1: Per aquesta novetat de la teva vida particular, i que continuïn els èxits a la teva vida professional. Et veiem cada nit amb el Buenafuente.
2: I que tu lo veas.
1: I que tinguem molts bolos junts.
2: Vinga, Albertito.
1: Vinga, guapo.
2: Vinga, guapo. Adéu,
0: Frank. Bueno, i els seus músics estaven provant so, estaven assajant, faltava poc per començar, ells al seu concert, i tot seguit jo amb la meva sessió revival, adaptant aquest programa a sessió de ball. Va ser una nit allà al passeig d'altura d'Olot, jo no sé quanta gent hi havia, perquè no es veia el final dels caps des de l'escenari. Milers, milers d'amics. A veure si algun dia podem tornar-hi, que a Olot, que ens faria molta il·lusió. Bueno, però aquesta cançó d'en Frank Mercader per recordar la seva mare té una història bastant tràgica. El gran amor de la vida d'Edith Piaf va ser el boxejador Marcel Cerdan, que va ser campió mundial dels pesos mitjos. Van viure un amor intens i apassionat que va acabar tràgicament quan ell va morir en un accident d'avió al viatjar des de París per reunir-se amb ella a Nova York.

l'avió es va estavellar. Aquest succés la va destrossar, la va portar a una profunda depressió i a una addicció contínua a la morfina.

0: vois-tu, qu'on s'aime.
1: Pell de gallina, cocodrolos. L'himne a l'amor d'Edith Piaf, que ella va escriure el 1949, tot just després de la tràgica mort del seu amant, Marcel Cerdà. Posteriorment, va ser gravada i publicada el 1950.

0: marxem ballant. Sisplau, digue'm una cançó que t'hagi fet ballar, de qualsevol època, de qualsevol dècada. I aprofita també per dir-me quina era la teva discoteca preferida. M'ho dius en un correu a cocodrilclub@gmail.com, com ha fet des de Badalona l'amic Josep Maria. Diu que li feia ballar molt la cançó So Many Men, So Little Time, de Michael Brown. Era actriu, ballarina, cantant disco de Canadà. Bueno, ara té 81 anys i la cançó és de 1983, tot i que encara omple la nostra pista els diumenges a la tarda quan fem la nostra sessió a la discoteca Barrocos de Barcelona cada diumenge des de fa més de 14 anys al carrer Aribau 242 a partir de les 6 de la tarda i fins a les 10. Vine a la festa! So many men, so little time, tants homes i tan poc temps, es diu aquesta cançó. Gràcies, Josep Maria. I un últim favor, si no et sap greu, per el mateix preu, procura ser feliç. Cocodril.
1: Cocodril Club. El programa Revival.

0: Ràdio Vilafant 107.3, el programa de sardanes es diu Esclat de Tenora. Dirigeix i presenta Martí Auger.
1: Tots els dissabtes a la 1 del migdia i repetició els diumenges a les 8 del matí, el programa és...
2: Bon dia, són les 2, us parla Eduard París.
3: Notícies en xarxa, edició migdia.
2: Els 14 passatgers espanyols del creuer Ondius ja són de camí a Madrid, on començaran la quarantena.
4: El vaixell ha arribat a primera hora del matí al port de Tenerife i s'ha posat en marxa l'operatiu per evacuar tots els passatgers i la majoria de tripulants, de moment sense incidències.
2: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
5: Bon dia, Eduard.
2: L'activista catalano-palestí de la Global Sumut Flotilla, Saïf Abukeshek, ha estat alliberat juntament amb Tiago Ávila.
4: Abukeshek arribarà aquesta tarda poc després de les 4 a la terminal 1 de l'aeroport del Prat de Barcelona, després de ser expulsat d'Israel.
2: I en successos, el conductor d'un tractor ha mort aquest matí després de volcar en un camí rural dels Omellons a la comarca de les Garrigues.
4: Cap de setmana negra, la xarxa viària catalana amb fins a 4 víctimes mortals calibren la xifra fins als 40 en el que portem de 2026.
2: I més successos, nova agressió a Brians 2. Els sindicats denuncien falta de personal després que un intern ataqués una funcionària aquest dissabte.
4: UGT Presons reclama mesures urgents i adverteix que la situació al centre penitenciari és cada vegada més tensa.
2: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
6: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí amb una boira ben espessa, sobretot a valls i fondalades de la Catalunya central, però també aquesta boira s'ha deixat veure a punts de les Terres de l'Ebre, de la plana empordanesa o també de la plana vallesana. Però una vegada sortit el sol, aquesta boira s'ha anat dissipant i el matí en conjunt ha estat molt assolellat. Algun núvol de caire decoratiu al Pirineu, però ben poqueta cosa. Però aquestes hores del migdia tornen a créixer les nuvolades, sobretot al Pirineu i Prepirineu, a les era de les immediates hores de l'arribada de ruixats per la franja de Ponent que aniran escombrant el territori català, arribant a la Catalunya central i aquí s'aniran desfent. També el Pirineu també arribaran aquestes precipitacions que ho podran fer amb intensitat. En canvi, la tarda es presenta molt més tranquil·la a les comarques de Girona i també de Barcelona, amb unes hores centrals on les temperatures en conjunt són una miqueta més altes respecte a les d'ahir dissabte. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu bona tarda.
2: I en l'àmbit local, avui Lleida Televisió celebrarà el seu 25è aniversari.
4: Ho celebra aquesta nit amb un programa especial que comptarà amb la retransmissió de 3 concerts a la Festa Major de la ciutat.
2: I en els esports, aquesta nit el Barça pot proclamar-se campió de Lliga i pot fer-ho per primer cop a la història en un clàssic. Els blaugranes en tenen prou amb un punt davant del Real Madrid per aixecar el seu 29è títol de Lliga. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03, esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. Els 14 passatgers espanyols del creuer Ondius ja són camí de Madrid, on començaran la quarantena.
4: El vaixell ha arribat a primera hora del matí al port de Tenerife i s'ha posat en marxa l'operatiu per evacuar tots els passatgers i la majoria de tripulants, de moment sense incidències. Tots els detalls ens els porta la Norma Lebrero.
7: A 6:45 del matí, el vaixell Ondius ha entrat al port de Tenerife Sud, on ha quedat fondejant, és a dir, sense anclar-se al moll. Una hora més tard han entrat els tècnics de salut per fer les proves als passatgers i comprovar que continuaven asimptomàtics. Els primers en baixar han estat els 14 espanyols, 5 de catalans, vestit amb epis, mascaretes FFTP i amb les pertinences bàsiques protegides dins de bosses de plàstic. Els han traslladat en llanxes fins al port, on els esperava un bus de la Unitat Militar d'Emergències. El trajecte fins a l'aeroport ha estat d'escassos 10 minuts. Han entrat directament a la pista i han pujat a l'avió que els ha portat fins a Madrid, a la base de Torrejón de Ardoz, i d'allà a l'Hospital Militar Gómez Ullà, especialitzat en malalties infeccioses i que ja va atendre els casos d'Ebola i els primers de la Covid. Mònica García, ministra de Sanitat, explicava a primera hora que tot estava funcionant segons el protocol previst.
5: El fondeo y la llegada del barco se ha producido con total normalidad. El gobierno de España, como no, ha autorizado que los ciudadanos que están en el barco, entre los que quiero recordar que hay 14 ciudadanos españoles con los que nos hemos puesto esta mañana en contacto, que nos han dicho que están bien, les hemos dicho, por supuesto, que son absolutamente bienvenidos y el operativo sigue en marcha. Nada nos va a distraer de seguir trabajando para que este operativo tenga el éxito a pesar de todas las dificultades con las que nos hemos ido encontrando. Pero ahora es el momento de que nos dejen trabajar.
7: Els següents passatgers que han desembarcat han estat els neerlandesos, alemanys i grecs. Per avui hi ha 10 avions fletats per Canadà, Turquia, Gran Bretanya, França, Irlanda i els Estats Units. Està previst que els últims en marxar siguin els australians. Demà a la tarda. El director general de l'OMS ha volgut tranquil·litzar la població.
8: This is not another COVID.
9: Això no és un altre Covid i el risc per a la població és baix. Per això no han de tenir por ni tenir pànic.
8: So they shouldn't be scared and they shouldn't panic. This is based on how...
9: I per dir això ens basem en com es comporta aquest virus, que el coneixem molt bé.
8: Because this virus is well known.
7: Després, l'Ondius farà repostatge de combustible i marxarà cap al port de Rotterdam, als Països Baixos, on el desinfectaran. Marxarà encara amb una trentena de tripulants i el cadàver a bord de la passatgera alemanya que va morir fa una setmana.
2: Aparquem el tema de l'antivirus, però seguim en l'òrbita de la salut i sanitat, en aquest cas a casa nostra, i és que el col·lectiu de l'infermeria reclama tenir més pes en la presa de decisions dins del sistema sanitari i una major presència en els espais de responsabilitat pública.
4: Així ho defensa el president del Col·legi d'Oficial d'Infermers i Infermeres, Borja Manzanares, en una entrevista al programa Ciutadella.
10: Estem davant d'un sistema de salut on hi ha molts professionals i les infermeres representem un eix vertebrador dintre del sistema de salut, però sempre en esferes de poca o escassa decisió. Quan nosaltres diem de sumar la mirada infermera a les decisions, no vol dir que vulguem treure altres professionals, sinó que volem fer que els equips tinguin més infermeres per sumar la visió de les infermeres. Creiem que som un col·lectiu que són dels més nombrosos dintre del sistema sanitari, per tant, la nostra aportació és important.
2: L'entrevista sencera, com sempre, la podrem seguir avui a partir de 9:45 de la nit a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més. I l'activista catalano-palestí de la Global Sumut Flotilla, Saïfa Boukeshek, ha estat alliberat juntament amb Tiago Ávila.
4: Boukeshek arribarà aquesta tarda, poc després de les 4, a la terminal 1 de l'aeroport del Prat de Barcelona, després de ser expulsat d'Israel. En un vídeo publicat a les xarxes socials des d'Atenes, Boukeshek ha agraït la mobilització ciutadana. L'escoltem.
10: Estem davant d'un sistema de salut on hi ha molts...
11: He deixat enrere milers de presoners palestins, infants, dones i homes. Estic segur que el tracte que jo he patit no pot comparar-se amb el patiment que ells estan vivint, els testimonis que sentim sobre les tortures i les violacions que pateixen diàriament. Hem de continuar mobilitzant-nos. No podem oblidar els presoners palestins.
4: Posteriorment, cap a 4:45, atendrà els mitjans de comunicació. Boukeshek ha estat deportat a través d'Egipte i ha arribat a Grècia a primera hora del matí, des d'on agafarà el vol cap a Catalunya.
2: Obrim ja plana de successos. El conductor d'un tractor ha mort aquest matí després de volcar en un camí rural dels Omellons a la comarca de les Garrigues, segons ha informat el Servei Català de Trànsit.
4: L'avís de l'accident s'ha rebut passat 10 minuts de les 9 del matí en un camí de rodants. Per causes que encara s'estan investigant, un tractor amb remolc ha sortit de la via i s'ha precipitat per un talús. A conseqüència del sinistre, el conductor del vehicle agrícola, un home de 79 anys i veí dels Omellons, ha mort. Amb aquesta víctima ja són 40 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes i la quarta només durant aquest cap de setmana.
2: Més successos, nova agressió a la presó de Brians 2. Els sindicats denuncien falta de personal després que un intern ataqués una funcionària al mòdul MR8 aquest dissabte.
4: UGT Presons reclama mesures urgents i adverteix que la situació al centre penitenciari és cada vegada més tensa. Ens amplia i ens dona més detalls Núria Parera.
12: Una nova agressió a funcionaris penitenciaris al mòdul MR8 de Brians 2 ha tornat a alertar els treballadors del centre. Segons UGT Presons, un intern va atacar sobtadament a la cap d'unitat, fet que va obligar a activar un codi 2 per reduir-lo. La portaveu del sindicat, Montserrat Balaguer, assegura que la situació és cada vegada més complicada.
13: Senzillament ha començat a parlar així en veu, sense entendre, en paraules inintel·ligibles, ha escopinat al terra i acte seguit ha anat a encarar-se a la cap d'unitat perquè necessita l'ajuda de tots els protocols de suport per reduir-lo i contenir-lo i al final doncs, ha acabat amb una contenció mecànica.
12: Des del sindicat alerten que la situació de violència dins del centre és cada cop més freqüent i ho relacionen amb la manca de personal.
13: És el centre on menys dotació s'ha vist incrementada aquesta plantilla. I a més, avui estan amb un 20% més d'interns. Que cada cop hi hagi més agressivitat, hi hagi més permissivitat i hi hagi més agressions. Que s'ha de dimensionar i s'ha d'augmentar. Hi ha persones amb una borsa de treball que estan sense treballar, mentrestant ens estan agredint i falta personal a Brians 2.
12: Des d'UGT Presons asseguren que la plantilla està molt cansada de la situació i no descarten emprendre accions més contundents si no arriben solucions immediates.
2: Seguim amb successos i tornem a les carreteres. Un xoc frontal entre dos cotxes a la C31 a Cubelles ha deixat un balanç de 8 ferits de diversa consideració, entre els quals un crític, 5 greus i 2 menys greus.
4: L'avís de l'accident s'ha rebut poc abans de les 5 de la matinada. El Servei d'Emergències Mèdiques ha mobilitzat fins a 10 ambulàncies i ha traslladat els afectats, majoritàriament joves, a 6 centres hospitalaris diferents. Els bombers de la Generalitat han treballat en la zona amb 5 dotacions terrestres, han estabilitzat els turismes i han excarcerat 3 persones atrapades dins dels vehicles.
2: Seguim amb més successos. Els Mossos d'Esquadra van detenir el 28 d'abril a Sant Cugat del Vallès un jove de 24 anys per agredir un home sense llar a Rubí per raons de porofòbia o odi a les persones sense sostre.
4: Els fets es remunten al 3 de maig del 2025, quan l'agressor va etzibar un cop de puny a la víctima de 58 anys mentre aquesta carregava el mòbil en un supermercat. L'afectat va rebre la forta trompada a la cara i va quedar estabornit a terra després que l'autor l'increpés de manera despectiva per tenir el telèfon mòbil carregant-se en un endoll de l'establiment d'alimentació. L'agressor, després d'haver protagonitzat els fets, va marxar del lloc amb un vehicle sense auxiliar la víctima.
2: I encara un últim apunt. La companyia subministradora d'aigua de Girona, l'empresa pública Catsa, ha informat que el servei d'aigua ja s'ha normalitzat després que una avaria deixés a més de 3.000 clients dels barris de Talaià, Germans Sàbat i Domeny sense servei durant unes hores.
4: La incidència va començar ahir dissabte a la tarda a causa d'una fuita entre l'Avinguda de França i el Pont de la Barca i també ha tingut afectacions a Fontejau i Sarrià de Ter. Durant aquesta matinada i matí, alguns abonats han recuperat parcialment el subministrament d'aigua, però amb una pressió mínima.
2: Obrim ara plana política. El conseller de la presidència, Albert Dalmau, ha defensat l'acció de govern després que l'oposició critiqués la gestió de l'executiu i en demanés algunes dimissions.
4: Dalmau, en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies des de Mauthausen, a Àustria, ha dit que estan centrats en, sobretot i en paraules seves, atendre els problemes del país, perquè aquesta és, segons diu Albert Dalmau, la seva obligació. Tot i això, ha fet una crida a la responsabilitat per part de l'oposició. L'escoltem.
14: Cal enviar un missatge de confiança, el govern segueix governant, estem centrats en atendre els problemes del país, amb un govern que està atenent avui les necessitats del país, aquesta és la nostra obligació. Jo agrairia que no contribuíssim al soroll i ajudéssim tots, diguem-ne, a estendre la mà, que col·lectivament fer funcionar el país és un deure tant de govern com d'oposició, i en aquest compromís col·lectiu que hem de tenir, doncs seguim treballant per atendre problemes que fa anys que es venen arrastrant, siguin els de Rodalies, siguin aquells que tenen a veure amb els serveis públics.
2: En l'àmbit de l'educació, per la seva banda, la consellera Esther Niubó ha convocat una mesa sectorial pel proper dijous.
4: En una entrevista a RAC1, Niubó considera l'anunci de 17 vagues un punt desproporcionat, mentre ha defensat la remuneració de les jornades de colònies pels professors.
15: A mi em sembla, jo abans doncs, comentàvem, no? Fora de micros, doncs, que és veritat que no? En un mes, que és final de curs, doncs, viure aquestes 17 jornades, a mi em sembla un punt desproporcionat, tenint en compte doncs, aquest esforç que està fent aquest govern. És a dir, jo insisteixo, si parlem dels salaris, feia 25 anys que el complement autonòmic salarial estava congelat, 25 anys. si parlem de colònies, no, que s'ha parlat sovint d'aquestes nits que quan un docent ha d'anar de colònies, doncs feia més de 10 anys que no hi havia cap tipus de compensació per aquestes nits a fora. Doncs aquest govern la recupera i la recuperarà a partir del curs que ve.
4: Per últim, Niubó també ha negat conèixer res sobre la presumpta infiltració d'agents de Mossos d'Esquadra en una assemblea de mestres.
2: I un últim apunt en l'òrbita política, perquè el cas Innova, que investiga la trama de suposada corrupció darrere la construcció del nou Hospital Sant Joan de Reus, es comença a jutjar a partir de demà a l'Audiència de Tarragona, 14 anys després del seu esclat.
4: En la primera jornada s'abordaran les qüestions prèvies de la peça principal del cas i la separada segona. L'exalcalde de Reus, Lluís Miquel Pérez, l'exdirector general d'Innova, Josep Prat, i l'exdirector de CatSalut, Carles Manté, o l'arquitecte Jorge Bastetereza són els principals encausats. Tant ells com els quatre acusats restants, Ventura, Torrell, Gómez i Luqui, s'enfronten a penes de presó d'entre 7 i 10 anys pels delictes de prevaricació, malversació de cabals públics, falsedat documental i tràfic d'influències.

0: comerços. I tu què tries?
1: Visita jatrio.cat.
2: Fem un cop d'ull ara a la crònica local i comencem a la terra ferma perquè el Lleida Televisió està avui d'aniversari.
3: Avui fa 25 anys i ho celebra aquesta nit amb un programa especial que comptarà amb la retransmissió dels 3 concerts de la Festa Major de la ciutat, tot en una jornada en la qual també hi haurà espai per mirar el passat, el present i el futur. Tot plegat ens ho explica el Marc Piqué.
4: El 10 de maig de 2001 es van iniciar les emissions en antena a Lleida Televisió. Per recordar aquesta efemèride, s'ha preparat una programació especial aquest diumenge des de la Revetlla dels Camps Elisis, en un plató instal·lat al costat de l'escenari principal. Els treballadors actuals seran els encarregats de conduir un programa que permetrà recordar alguns dels moments més importants d'aquests 25 anys capturats per les càmeres de Lleida Televisió. A partir d'imatges antigues es construirà un relat sobre com ha evolucionat tecnològicament la televisió del grup Segre. En parla el director de Lleida Televisió, Òscar Fernández.
5: I en aquests 25 anys hem crescut al costat dels lleidatans i les lleidatanes. De fet, existim gràcies a ells i, evidentment, per nosaltres celebrar-ho al costat dels lleidatans i les lleidatanes. Vam néixer amb un pregó de Festa Major de Lleida i enguany ho celebrarem amb una revetlla que és la de la Festa Major de Lleida. Nosaltres no l'organitzem, l'organitza l'Ajuntament de Lleida i ens han permès que ens hi sumem. Per tant, encantats de la vida, perquè Lleida Televisió el que fa és això, és sumar-se sempre a el que hi ha a Lleida.
4: El programa especial s'oferirà a partir de 8:15 de la tarda durant les pauses dels concerts, que també es podran veure en directe per Lleida Televisió amb les actuacions de l'ENA, 31 FAM i Auxili.
3: Aquesta revetlla del 25è aniversari de Lleida Televisió també es podrà seguir a través de la xarxa Més.
2: I de Lleida ens n'anem fins a Torredembarra, on el seu far ha estat inclòs en la Ruta Cultural Europea de Fars.
3: En formen part un total de 131 monuments de 12 països del continent i és l'únic far present de tot Catalunya. Ens ho expliquen des d'Ona la Torre, Raquel Martínez.
6: No tots els fars poden formar part d'aquest itinerari perquè per ser-hi cal tenir un ús cultural o bé ser accessible per al públic. El far de Torredembarra, que és gestionat per l'Autoritat Portuària de Tarragona, ofereix visites guiades des del 2015. Jovita Baltasar és la regidora de Turisme a l'Ajuntament de Torredembarra.
7: Forma part de la Ruta Cultural Europea de Fars i, per tant, doncs, per nosaltres és tot un privilegi, perquè d'aquesta manera és donar molta més visibilitat al nostre far i al final doncs, poder promocionar-ho molt més i, per tant, doncs, molt content.
6: El far de Torredembarra s'ha convertit en un dels atractius turístics més importants del municipi. De fet, aquest 2026 s'espera arribar als 20.000 visitants.
2: No ens movem de la demarcació de Tarragona, fem una altra parada, en aquest cas a Valls, que fa un primer balanç molt positiu de la campanya de control de la vespa asiàtica iniciada a mitjans d'abril. Des de Ràdio Ciutat de Valls ens ho explica David Prats.
8: En gairebé 3 setmanes s'han capturat prop de 300 reines amb una vintena llarga de trampes distribuïdes a la ciutat. L'objectiu d'aquesta acció és frenar la proliferació d'aquesta espècie invasora abans de l'estiu, evitant la formació de nous nius. El projecte impulsat per l'Ajuntament amb el suport del Centre de Conservació de Fauna Molí de Fort aposta per la prevenció com a eina clau. Cada reina capturada ara pot evitar un niu més endavant. Rubén Alcázar, un dels supervisors de la campanya, confirma l'eficàcia del dispositiu.
9: Ha sigut un trampeig bastant intensiu per capturar les màximes reines possibles. El primer resultat que tenim de la revisió és molt elevat. Penso que cada vegada anirem a menys, però sempre fins a l'estiu les reines tomben i mentre que estiguin per fora les intentarem enganxar i considero que aquest any farem una disminució de niu molt important.
8: El seguiment continuarà amb revisions cada 10 dies fins a mitjans de juny.
2: Obrim ja el bloc cultural i ens en tornem a anar fins a Lleida. Gegants i castellers han mobilitzat els carrers de la ciutat en el marc del tercer dia de les festes de maig.
3: La participació ciutadana s'ha fet notar sobretot a l'eix comercial i zones properes en actes com a la trobada gegantera i posterior cercavila, on els gegants han desfilat des de la plaça Blas Infante i així mateix els castellers de Lleida han tenyit de bordeus la plaça de la Paeria en una diada amb la colla vella dels Xiquets de Valls, els moixiganguers d'Igualada i els Xiquets de Reus. Els Camps Elisis i la Seu Vella són altres de les localitzacions on també s'han dut a terme activitats culturals. Les festes de maig van arrencar divendres i finalitzaran demà dilluns dilluns a la nit, dia de Sant Anastasi, amb el tradicional castell de focs.
2: Parlem ara també de castells, perquè els castellers de Sant Cugat del Vallès han celebrat avui la primera gran actuació a casa de la temporada amb motiu de Sant Ponç.
3: Els camises verdes amb nous caps de colla engeguen el curs amb l'objectiu de tornar a consolidar les figures de vuit. Ho ha seguit des de Cugat Mèdia el Sergio Morales.
1: La d'aquest diumenge era la primera gran cita dels castellers de Sant Cugat a casa del que va de temporada. Una temporada especial, ja que estrena dos nous caps de colla, Miquel Torregrossa i Marina Pons, que tenen el repte de tornar a consolidar els castells de vuit i recuperar la confiança entre els camises verda. Per fer-ho comencen pràcticament de zero. Aquest diumenge han descarregat el 4 de 8, el 7 de 7 i el 2 de 7, amb la intenció de seguir treballant i tancar la temporada recuperant la clàssica de 8. A la jornada s'han acompanyat els castellers de la Vila de Gràcia, que han descarregat el 3 de 8, el 2 de 8 en folre i el 4 de 8. I per la seva banda també han participat a la jornada els Saballuts, que han descarregat la clàssica de 8.
2: Les 2:21 minuts, moment de parlar d'esports.
0: Notícies en xarxa. Esports.
2: Hem d'obrir els esports malauradament amb una notícia d'última hora, perquè el Futbol Club Barcelona ha confirmat fa poca estona la mort del pare de Hansi Flick, l'entrenador del primer equip.
3: Tot i això, s'espera que l'entrenador alemany ocupi el seu lloc a la banqueta i pugui dirigir el Barça des de la gespa durant el partit contra el Real Madrid, que començarà a les 9 del vespre. En un comunicat a la xarxa social X, el club fa arribar el seu afecte a Hansi Flick i assenyala que comparteix el seu dolor i que l'acompanya en aquest moment difícil.
2: Veurem, doncs, si finalment Hansi Flick s'asseu a la banqueta en un partit que, en principi, i a hores d'ara, no perilla pel que fa a la seva suspensió. Parlem, doncs, ara ja del clàssic, perquè aquesta nit, en l'apartat ja merament esportiu, el Barça pot proclamar-se campió de Lliga i pot fer-ho, a més, per primer cop a la història, precisament davant del Real Madrid.
3: Els blaugranes en tenen prou amb un punt davant del Real Madrid per aixecar el 29è títol de Lliga. A més del rebombori extraesportiu, els blancs els hi suma la baixa d'Mbappé, que no ha entrat a la convocatòria.
2: I per la seva banda, l'Espanyol s'apropa al descens després d'una nova derrota.
3: Els blanquiblaus van veure com el Sevilla capgirava el 0-1 favorable i marcava el gol de la victòria al temps afegit. L'Espanyol té dos punts de marge respecte al descens, mentre que el Girona, que té un partit menys, ja que juga dilluns, en té només un.
2: Fent parada ara la primera federació, on avui el Nàstic es juga alguna cosa més que 3 punts al camp del Tarazona.
3: Un triomf deixaria els grana amb la permanència molt ben encarrilada, però en cas de perdre, l'escenari canviaria radicalment. La prèvia del partit des de Tarragona Ràdio, Jordi Blanc.
10: El Nàstic buscarà aquesta tarda aquí a Tarazona guanyar i tancar la permanència a la categoria. Els tarragonins volen capgirar els resultats i sensacions fora de casa per sumar els 3 punts aquí a terres aragoneses. El Nàstic veu el partit d'avui com la gran oportunitat per donar per segellada la permanència a la categoria una temporada a més. Una victòria dels granes deixaria la salvació gairebé a la butxaca, ja que li trauria l'equip aragonès 4 punts més el gol a Veraix, quan només quedarien ja 2 partits, el que vol dir 6 punts en joc. Una victòria avui donaria virtualment aquesta salvació en el partit més important de la temporada, com l'ha definit el davanter del Nàstic, Pau Martínez.
11: Creo que el equipo es consciente de la situación, de que vamos a ir a ganar y a sacar el resultado que todos queremos. Que la semana pasada dijimos que era el partido más importante de la temporada, esta semana vuelve a serlo. Sabemos el tipo de rival que tenemos el domingo, el tipo de campo.
10: El Nàstic no estarà sol aquesta tarda al municipal de Tarazona, perquè en 3 hores, el passat dilluns, l'equip va vendre les 300 entrades de les que disponia per la seva afició.
2: Canviem d'esport, parlem ara de bàsquet i en aquest cas femení, perquè aquesta tarda l'Espar Girona es juga el seu no sé a la final de la Lliga Femenina.
3: Les gironines buscaran derrotar el València Bàsquet després de perdre per només un punt al partit d'anada. La prèvia des de Girona FM, Jan Torrent.
12: L'Espar Girona aquesta tarda té l'oportunitat de tornar a la final de la Lliga Femenina Endesa. Fa 7 anys que no aconsegueix aquesta fita. Les gironines van perdre el primer partit a València 67-66. Per tant, per assolir el bitllet a la final han de guanyar el maig per 2 punts. Robert De Íñiguez ha explicat que encara no sap amb quines jugadores podrà comptar. Li ha donat molta importància a les hores prèvies al partit pel descans de les seves jugadores. A València, les jugadores del mateix Roberto Íñiguez van jugar amb molèsties. Clara Olm, Maria Pulivali, són les jugadores més tocades. Però va tornar Laura Quevedo, que des del 19 d'abril, és a dir, l'últim partit de la final a 6 a Saragossa, no jugava cap partit. Fontejau espera una gran entrada, tot i haver començat aquest mateix cap de setmana el temps de flors. El tècnic basc ha demanat a l'afició que les ajudi, com ho ha fet en cada partit. Una victòria de tan sols 2 punts de diferència és el que necessita l'Espart Girona de Roberto Íñiguez per ser a la final de la Lliga. El maig començarà a les 7 de la tarda a Fontejau.
2: I acabem parlant d'hoquei patins, perquè el Barça es juga avui la final de la Champions. 8 anys després de guanyar el seu últim títol en competició continental, els blaugranes jugaran aquesta nova final, en aquest cas davant del Porto, amb qui precisament van guanyar la seva última Champions ara fa 8 temporades. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre a la producció el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, qui us ha parlat, Adrià Jurado, i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Propostes en xarxa.
2: El febrer de 1939, el dibuixant Josep Bartolí va creuar la frontera cap a l'exili i va passar per diversos camps de concentració francesos. Va acabar refugiant-se a Mèxic, on el 1944 va publicar alguns dels seus esbossos. Una obra sempre compromesa que va continuar als Estats Units, on es va instal·lar definitivament. Art, història i memòria s'uneixen al MUME, al Museu de l'Exili de la Jonquera, sota el paraigua de l'exposició Josep Bartolí, dibuixar és lluitar. La mostra reivindica la força del dibuix com a eina de resistència, de memòria i de denúncia a través de l'obra d'aquest artista, que va ser testimoni en primera persona de l'exili republicà. Els seus dibuixos documenten l'horror dels camps de concentració, la guerra, l'exili i la repressió. Però alhora ens interpel·len i ens recorden com de necessari és defensar els drets humans, la llibertat, la dignitat o la justícia. En el marc del projecte europeu Exilis 1936-1946, l'exposició recull aquests esbossos i dibuixos preparatoris fets entre el 39 i el 41 i explora l'evolució de la creació artística de Bartolí. Fins al 31 de maig, exposició Josep Bartolí, dibuixar és lluitar, al Museu Memorial de l'Exili, a la Jonquera. Més informació a museuexili.cat.

0: Una curiositat molt interessant és que els imants poden perdre la seva magnetització si s'escalfen prou. Aquest fenomen està relacionat amb un concepte de la física anomenada temperatura de Curie. Els imants funcionen perquè dins del material hi ha petites regions anomenades dominis magnètics on els àtoms estan alineats en la mateixa direcció. Aquesta alineació és el que crea el camp magnètic que podem observar. Quan un imant s'escalfa, l'energia tèrmica fa que els àtoms comencen a vibrar més intensament. Si la temperatura puja prou, arriba un punt en què aquesta agitació és tan gran que trenca l'alineació dels dominis magnètics. En aquest moment, l'imant perd les seves propietats magnètiques. Cada material té la seva pròpia temperatura de Curie. Per exemple, el ferro la té al voltant dels 770 graus. Si es refreda de nou, pot recuperar part de la seva magnetització, però no sempre al complet. Aquest principi s'utilitza en tecnologia i enginyeria i també ajuda a entendre com funcionen els materials magnètics.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Bon dia, són 2:45, us parla Eduard París.
3: Notícies en xarxa, edició migdia.
2: Els 14 passatgers espanyols de l'Ondius ja són de camí a Madrid, on començaran la quarantena.
4: El vaixell ha arribat a primera hora del matí al port de Tenerife i s'ha posat en marxa l'operatiu per evacuar tots els passatgers i la majoria de tripulants. De moment, sense incidències.
2: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
5: Bon dia, Eduard.
2: L'activista catalano-palestí Saïf Abu-Keshek ha estat alliberat juntament amb Tiago Ávila.
4: Abu-Keshek arribarà aquesta tarda poc després de les 4 a la terminal 1 de l'aeroport del Prat de Barcelona, després de ser expulsat d'Israel.
2: I en successos, el conductor d'un tractor ha mort aquest matí després de volcar en un camí rural dels Omellons.
4: Cap de setmana negra, la xarxa viària catalana amb fins a 4 víctimes mortals calibren la xifra fins a les 40 en el que portem de 2026.
2: Més successos, nova agressió a la presó de Brians 2. Els sindicats denuncien falta de personal després que un intern ataqués una funcionària ahir dissabte.
4: UGT Presons reclama mesures urgents i adverteix que la situació al centre penitenciari és cada vegada més tensa.
2: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
6: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí amb una boira ben espessa, sobretot a valls i fondalades de la Catalunya central, però també aquesta boira s'ha deixat veure a punts de les Terres de l'Ebre, de la plana empordanesa o també de la plana vallesana. Però una vegada sortit el sol, aquesta boira s'ha anat dissipant i el matí en conjunt ha estat molt assolellat. Algun núvol de caire decoratiu al Pirineu, però ben poqueta cosa. Però aquestes hores del migdia tornen a créixer les nuvolades, sobretot al Pirineu i Prepirineu, a l'espera de les immediates hores de l'arribada de ruixats per la franja de Ponent que aniran escombrant el territori català, arribant a la Catalunya central, i aquí s'aniran desfent. També el Pirineu també arribaran aquestes precipitacions que ho podran fer amb intensitat. En canvi, la tarda es presenta molt més tranquil·la a les comarques de Girona i també de Barcelona, amb unes hores centrals on les temperatures en conjunt són una miqueta més altes respecte a les d'ahir dissabte. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu bona tarda.
2: I en l'àmbit local, Lleida Televisió celebra avui el seu 25è aniversari.
4: Ho celebra aquesta nit amb un programa especial que comptarà amb la retransmissió de 3 concerts de la Festa Major de la ciutat.
2: I en els esports, aquesta nit el Barça pot proclamar-se campió de Lliga i pot fer-ho per primer cop a la història en un clàssic. A més, el partit agafa un caire encara més especial perquè fa uns minuts hem conegut la mort del pare de l'entrenador blaugrana, Hansi Flick. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són 2:33, esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. Els 14 passatgers espanyols del creuer Ondius ja són de camí a Madrid, on allà començaran la quarantena.
4: El vaixell ha arribat a primera hora del matí al port de Tenerife i s'ha posat en marxa l'operatiu per evacuar tots els passatgers i la majoria de tripulants. De moment, tot plegat ha sigut sense incidències. Tots els detalls ens els porta Norma Lebrero.
5: A 6:45 del matí, el vaixell Ondius ha entrat al port de Tenerife Sud, on ha quedat fondejant, és a dir, sense anclar-se al moll. Una hora més tard han entrat els tècnics de salut per fer les proves als passatgers i comprovar que continuaven asimptomàtics. Els primers en baixar han estat els 14 espanyols, 5 de catalans, vestit amb EPIs, mascaretes FFTP i amb les pertinences bàsiques protegides dins de bosses de plàstic. Els han traslladat en llanxes fins al port, on els esperava un bus de la Unitat Militar d'Emergències. El trajecte fins a l'aeroport ha estat d'escassos 10 minuts. Han entrat directament a la pista i han pujat a l'avió que els ha portat fins a Madrid, a la base de Torrejón de Ardoz, i d'allà a l'Hospital Militar Gómez Ullà, especialitzat en malalties infeccioses i que ja va atendre els casos d'Ebola i els primers de la Covid. Mònica García, ministra de Sanitat, explicava a primera hora que tot estava funcionant segons el protocol previst.
7: El fondeo y la llegada del barco se ha producido con total normalidad. El gobierno de España, como no, ha autorizado que los ciudadanos que están en el barco, entre los que quiero recordar que hay 14 ciudadanos españoles con los que nos hemos puesto esta mañana en contacto, que nos han dicho que están bien, les hemos dicho, por supuesto, que son absolutamente bienvenidos y el operativo sigue en marcha. Nada nos va a distraer de seguir trabajando para que este operativo tenga el éxito a pesar de todas las dificultades con las que nos hemos ido encontrando. Pero ahora es el momento de que nos dejen trabajar.
5: Els següents passatgers que han desembarcat han estat els neerlandesos, alemanys i grecs. Per avui hi ha 10 avions fletats per Canadà, Turquia, Gran Bretanya, França, Irlanda i els Estats Units. Està previst que els últims en marxar siguin els australians. Demà a la tarda. El director general de l'OMS ha volgut tranquil·litzar la població.
8: This is not another COVID.
9: Això no és un altre Covid i el risc per a la població és baix. Per això no han de tenir por ni tenir pànic.
8: So they shouldn't be scared and they shouldn't panic. This is based on how...
9: I per dir això, ens basem en com es comporta aquest virus, que el coneixem molt bé.
8: Because this virus is well known.
5: Després, l'Ondius farà repostatge de combustible i marxarà cap al port de Rotterdam, als Països Baixos, on el desinfectaran. Marxarà encara amb una trentena de tripulants i el cadàver a bord de la passatgera alemanya que va morir fa una setmana.
2: Deixem ara de banda l'antivirus, però seguim parlant en òrbita de salut i sanitat, i en aquest cas a casa nostra, i és que el col·lectiu de l'infermeria reclama tenir més pes en la presa de decisions dins del sistema sanitari i una major presència en els espais de responsabilitat pública.
4: Així ho defensa el president del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers, Borja Manzanares, en una entrevista al programa Ciutadella.
10: Estem davant d'un sistema de salut on hi ha molts professionals i les infermeres representem un eix vertebrador dintre del sistema de salut, però sempre en esferes de poca o escassa decisió. Quan nosaltres diem de sumar la mirada infermera a les decisions, no vol dir que vulguem treure altres professionals, sinó que volem fer que els equips tinguin més infermeres per sumar la visió de les infermeres. Creiem que som un col·lectiu que som dels més nombrosos dintre del sistema sanitari, per tant, la nostra aportació és important.
4: L'entrevista sencera es podrà seguir aquest diumenge a 9:45 de la nit a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més.
2: L'activista catalano-palestí de la Global Sumud Flotilla, Saïfa Boukeshek, ha estat alliberat aquest matí juntament amb Tiago Ávila.
4: A Boukeshek arribarà aquesta tarda poc després de les 4 a la terminal 1 de l'aeroport del Prat de Barcelona, després de ser expulsat d'Israel. En un vídeo publicat a les xarxes socials des d'Atenes, a Boukeshek ha agraït la mobilització ciutadana.
11: He deixat enrere milers de presoners palestins, infants, dones i homes. Estic segur que el tracte que jo he patit no pot comparar-se amb el patiment que ells estan vivint, els testimonis que sentim sobre les tortures i les violacions que pateixen diàriament. Hem de continuar mobilitzant-nos. No podem oblidar els presoners palestins.
4: Posteriorment, cap a 4:45, atendrà els mitjans de comunicació a Boukeshek, de què ha estat, com dèiem, deportat a través d'Egipte i ha arribat a Grècia a primera hora del matí des d'on agafarà el vol cap a Catalunya.
2: Obrim ja plana de successos. El conductor d'un tractor ha mort aquest matí després de volcar en un camí rural dels Omellons a la comarca de les Garrigues, segons ha informat el Servei Català de Trànsit.
4: L'avís de l'accident s'ha rebut passades 10 minuts de les 9, al camí de Rodans, per causes que s'estan investigant un tractor amb remolc ha sortit de la via i s'ha precipitat per un talús. A conseqüència del sinistre, el conductor del vehicle agrícola, un home de 79 anys i veí dels Omellons, ha mort. Amb aquesta víctima ja són 40 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes i la quarta només durant aquest cap de setmana.
2: Seguim amb successos. Nova agressió a Brians 2, i és que els sindicats denuncien falta de personal després que un intern ataqués una funcionària al mòdul MR8 aquest dissabte.
4: UGT Presons reclama mesures urgents i adverteix que la situació al centre penitenciari és cada vegada més tensa. Ens dona més detalls Núria Parera.
12: Una nova agressió a funcionaris penitenciaris al mòdul MR8 de Brians 2 ha tornat a alertar els treballadors del centre. Segons UGT Presons, un intern va atacar sobtadament a la cap d'unitat, fet que va obligar a activar un codi 2 per reduir-lo. La portaveu del sindicat, Montserrat Balaguer, assegura que la situació és cada vegada més complicada.
13: Senzillament ha començat a parlar així en veu, sense entendre, amb paraules inintel·ligibles, ha escopinat al terra i acte seguit ha anat a encarar-se a la cap d'unitat perquè necessita l'ajuda de tots els protocols de suport per reduir-lo i contenir-lo i al final doncs, ha acabat amb una contenció mecànica.
12: Des del sindicat alerten que la situació de violència dins del centre és cada cop més freqüent i ho relacionen amb la manca de personal.
13: És el centre on menys dotació s'ha vist incrementada aquesta plantilla. I a més, avui estan amb un 20% més d'interns. Que cada cop hi hagi més agressivitat, hi hagi més permissivitat i hi hagi més agressions. Que s'ha de dimensionar i s'ha d'augmentar. Hi ha persones amb una borsa de treball que estan sense treballar, mentre estan, ens estan agredint i falta personal a Brians 2.
12: Des d'UGT Presons asseguren que la plantilla està molt cansada de la situació i no descarten emprendre accions més contundents si no arriben solucions immediates.
2: Seguim amb successos i tornem a les carreteres. Un xoc frontal entre dos cotxes a la C31 a Cubelles ha deixat un balanç de 8 ferits de diversa consideració, entre els quals hi ha un crític, 5 greus i 2 menys greus.
4: L'avís de l'accident s'ha rebut poc abans de les 5 de la matinada. El Servei d'Emergències Mèdiques ha mobilitzat fins a 10 ambulàncies i ha traslladat els afectats, majoritàriament joves, a 6 centres hospitalaris diferents. Els bombers de la Generalitat han treballat a la zona amb 5 dotacions terrestres, han estabilitzat els turismes i han excarcerat 3 persones atrapades dins dels vehicles.
2: I encara més successos, els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 28 d'abril a Sant Cugat del Vallès un jove de 24 anys per agredir un home sense llar a Rubí per raons d'aporofòbia o odi a les persones sense sostre.
4: Els fets es remunten al 3 de maig del 2025, quan l'agressor va etzibar un cop de puny a la víctima de 58 anys, mentre aquesta carregava el mòbil en un supermercat. L'afectat va rebre la forta trompada a la cara i va quedar estabornit a terra, després que l'autor l'increpés de manera despectiva per tenir el telèfon mòbil carregant-se en un endoll de l'establiment d'alimentació. L'agressor, després d'haver protagonitzat els fets, va marxar del lloc amb un vehicle sense auxiliar la víctima.
2: Obrim plana política i ho fem amb el conseller de la presidència, Albert Dalmau, que ha defensat l'acció de govern després que l'oposició critiqués la gestió de l'executiu i en demanés dimissions.
4: Dalmau, amb declaracions a l'Agència Catalana de Notícies des de Mauthausen, a Àustria, ha fet una crida a la responsabilitat per part de l'oposició.
14: Cal enviar un missatge de confiança, el govern segueix governant, estem centrats en atendre els problemes del país, amb un govern que està atenent avui les necessitats del país, aquesta és la nostra obligació. Jo agrairia que no contribuíssim al soroll i ajudéssim tots, diguem-ne, a estendre la mà, que col·lectivament fer funcionar el país és un deure tant de govern com d'oposició, i en aquest compromís col·lectiu que hem de tenir, doncs seguim treballant per atendre problemes que fa anys que es venen arrastrant, siguin els de Rodalies, siguin aquells que tenen a veure amb els serveis públics.
2: Per la seva banda, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha convocat una mesa electoral pel proper dijous.
4: En una entrevista a RAC1, Niubó considera l'anunci de 17 vagues desproporcionat, mentre ha defensat la remuneració de les jornades de colònies pels professors.
15: A mi em sembla, jo abans doncs, comentàvem, no? Fora de micros, doncs, que és veritat que no? En un mes, que és final de curs, doncs, viure aquestes 17 jornades, a mi em sembla un punt desproporcionat, tenint en compte doncs, aquest esforç que està fent aquest govern. És a dir, jo insisteixo, si parlem dels salaris, feia 25 anys que el complement autonòmic salarial estava congelat, 25 anys. Si parlem de colònies, no? Que s'ha parlat sovint doncs, d'aquestes nits, que quan un docent doncs, ha d'anar de colònies, doncs feia més de 10 anys que no hi havia cap tipus de compensació per aquestes nits a fora. Doncs, aquest govern la recupera i la recuperarà a partir del curs que ve.
2: Per últim, Niubó també ha negat conèixer res sobre la presumpta infiltració d'agents en una assemblea de mestres conegut fa uns dies. I per últim, el cas Innova, que investiga la trama de suposada corrupció darrere la construcció del nou hospital Sant Joan de Reus, es començarà a jutjar a partir de demà a l'Audiència de Tarragona, 14 anys després del seu esclat.
4: En la primera jornada s'abordaran les qüestions prèvies de la peça principal del cas i la separada anirà després, la segona part. L'exalcalde de Reus, Lluís Miquel Pérez, l'exdirector general d'Innova, Josep Prat, i l'exdirector de CatSalut, Carles Manté, o l'arquitecte Jorge Basteteza, són els principals encausats. Tant ells com els quatre acusats restants, Ventura, Torrell, Gómez i Luqui, s'enfronten a penes de presó d'entre 7 i 10 anys pels delictes de prevaricació, malversació de cabals públics, falsedat documental i tràfic d'influències.

0: comerços. I tu què tries?
1: Visita jatrio.cat.
2: Fem un cop d'ull ara amb les notícies de proximitat. Comencem a Lleida, i és que Lleida Televisió avui està d'aniversari.
3: Avui fa 25 anys, ho celebra aquesta nit amb un programa especial que comptarà amb la retransmissió de 3 concerts a la Festa Major de la ciutat. Tot en una jornada en la qual també hi haurà espai per mirar el passat, el present i el futur. Tot plegat ens ho explica el Marc Piqué.
4: El 10 de maig de 2001 es van iniciar les emissions en antena a Lleida Televisió. Per recordar aquesta efemèride, s'ha preparat una programació especial aquest diumenge des de la revetlla dels Camps Elisis, en un plató instal·lat al costat de l'escenari principal. Els treballadors actuals seran els encarregats de conduir un programa que permetrà recordar alguns dels moments més importants d'aquests 25 anys capturats per les càmeres de Lleida Televisió. A partir d'imatges antigues es construirà un relat sobre com ha evolucionat tecnològicament la televisió del grup Segre. En parla el director de Lleida Televisió, Òscar Fernández.
5: En aquests 25 anys hem crescut al costat dels lleidatans i les lleidatanes. De fet, existim gràcies a ells i, evidentment, per nosaltres celebrar-ho al costat dels lleidatans i les lleidatanes. Vam néixer amb un pregó de Festa Major de Lleida i enguany ho celebrarem amb una revetlla que és la de la Festa Major de Lleida. Nosaltres no l'organitzem, l'organitza l'Ajuntament de Lleida, i ens han permès que ens hi sumem. Per tant, encantats de la vida, perquè Lleida Televisió el que fa és això, és sumar-se sempre a lo que hi ha a Lleida.
4: El programa especial s'oferirà a partir de 7:45 de la tarda durant les pauses dels concerts, que també es podran veure en directe per Lleida Televisió, amb les actuacions d'Helena, 31 Fam i Auxili.
2: Aquesta revetlla del 25è aniversari de Lleida Televisió també es podrà seguir a través de la plataforma La Xarxa Més. I de Lleida ens n'anem, en aquest cas, a una altra capital de demarcació, en aquest cas a Girona, on Adopta'm és el nom de la iniciativa que s'ha dut a terme avui per tal de fomentar l'adopció responsable i buscar donar una nova llar a gossos abandonats.
3: Es fa cada 3 mesos a l'explanada del pavelló de Fontejau i està oberta a totes aquelles persones i famílies que vulguin donar a tots aquests gossos l'amor que necessiten. Ens ho amplien des de Televisió de Girona, Xavi Morlans.
6: Aquest diumenge 10 de maig s'ha celebrat la trobada trimestral Adopta'm, una iniciativa de la residència canina La Devesa que busca conscienciar de la importància de l'adopció dels gossos per sobre de no pas la compra. Així ens ho explica Jordi Ametller Batlle, coordinador de la residència.
7: Hem tingut una iniciativa que intentem fer-la cada trimestre aquí a Girona, i bueno, i com podeu veure, hi ha tots els gossos de mitja província, no? Gossos abandonats, sense sostre, i bueno, i l'iniciativa, precisament el més important d'aquesta iniciativa és que, doncs, bueno, conscienciar la gent de que hi ha molts de gossos que busquen una llar i intentar prioritzar l'adopció a la compra.
6: Iniciatives com aquestes busquen donar llar a gossos abandonats que veuen com la societat prefereix cada vegada més comprar animals que no pas adoptar-los.
2: I passem també pel Vallès Oriental, on el Tour de França ja ha engegat el seu compte enrere particular.
3: Quan falten 2 mesos per l'arribada de la cursa, municipis com Sant Feliu de Codines i Caldes de Montbui ja preparen activitats i dispositius especials pel pas dels pilots el pròxim 6 de juliol. Ens n'informa des d'Ona Codinenca, Laia de Déu.
8: Si és que la C-59 quedarà tallada al trànsit entre les 9 del matí i les 2 del migdia al seu pas per Sant Feliu de Codines, en una jornada que portarà una de les competicions esportives més seguides del món fins al territori. Més enllà de les afectacions viàries, els municipis també han començat a organitzar activitats vinculades al Tour. A Sant Feliu, la programació prèvia arrencarà el 15 de maig amb una xerrada amb el periodista esportiu Carlos de Andrés. I a Caldes de Montbui, una de les propostes destacades serà l'exhibició del trofeu oficial del Tour al Museu Termàlia. Els regidors d'esports de Sant Feliu i Caldes, Miquel Palau i Meritxell Fabregat, coincideixen a destacar la dimensió internacional de l'esdeveniment.
9: Que passi el Tour de França per aquí és un event esportiu dels més importants que hagin passat a Sant Feliu a la història.
10: Del 12 al 14 de juny acollirem el trofeu al Museu Termàlia. Doncs el que pretenem, d'alguna manera, és generar un ambient del Tour, doncs, des de tots els àmbits.
8: Els ajuntaments ja han començat a informar empreses, comerços i veïns sobre les restriccions de mobilitat previstes durant aquella jornada, amb l'objectiu de minimitzar les afectacions. I és que el 6 de juliol, durant unes hores, la C-59 deixarà de ser una carretera de pas habitual per convertir-se en escenari del Tour de França.
2: Obrim ja el bloc cultural i tornem a Lleida, en aquest cas, perquè gegants i castellers han mobilitzat els carrers de la ciutat en el marc del tercer dia de les festes de maig.
3: La participació ciutadana s'ha fet notar sobretot a l'eix comercial i zones properes, en actes com la trobada gegantera i posterior cercavila, on els gegants han desfilat des de la plaça Blas Infante. Així mateix, els castellers de Lleida també han tenyit de bordeus la plaça de la Paeria en una diada amb la colla vella dels Xiquets de Valls i els Moixiganguers d'Igualada i els Xiquets de Reus. I ens anem fins als Camps Elisis de la capital del Segrià i la Seu Vella, on són altres de les localitzacions on també s'han dut a terme aquestes activitats culturals. Aquestes festes de maig van arrencar divendres i finalitzaran demà dilluns a la nit, dia de Sant Anastasi, amb el tradicional Castell de Focs.
2: Marxem ara fins a l'extrem sud del país perquè la cultura i el compromís social es vesteixen de gala avui també a Amposta per celebrar els 30 anys dalt dels escenaris de la cantautora ebrenca Montse Castellà.
3: L'Auditori de la Fila acollirà a les 6 de la tarda el concert de presentació del 8è disc de l'artista, Groenlàndia, que servirà també com a cloenda del festival Barnasants. Des d'Amposta Ràdio, Sílvia Barbís.
1: Groenlàndia és el títol d'este treball commemoratiu, que no només és una compilació, sinó un projecte antològic on l'artista ebrenca fa balanç de la seva trajectòria artística i vital. El nou disc fa un paral·lelisme entre el poble inuit i el poble català, dos minories remotes unides per amenaces similars, des de l'emergència climàtica fins a l'ascens de l'extrema dreta. De fet, Castellà ha encunyat el terme d'escultura per parlar de la pèrdua de gel i simultàniament de la pèrdua de capacitat crítica de la societat.
11: Amenaçades les dues per la pujada del nivell del mar, per una banda, i per la pujada de l'extrema dreta, per l'altra. Llavors me va agradar la idea de vincular els conceptes d'escalfament i ignorància, que és pèrdua de gel, no?, i pèrdua de capacitat de ser crítics i de pensar.
1: El disc inclou el senzill Lliure amb música de Lluís Llach i també col·laboracions. Una d'elles és la de la banda de la Sènia, que estarà en este concert. La cita és diumenge 10 de maig a les 6 de la tarda a l'Auditori de la Fila d'Amposta.
2: Són les 2:51, moment de parlar d'esports.
12: Notícies en xarxa. Esports.
2: Comencem parlant del clàssic, però amb una notícia que hem conegut durant aquest Notícies en xarxa, i és que el Futbol Club Barcelona ha confirmat la mort del

0: merament esportiu, el Barça pot proclamar-se campió de Lliga i pot fer-ho a més per primer cop a la història amb un clàssic.
1: Els blaugranes en tenen prou amb un punt davant del Reial Madrid per aixecar el 29è títol de Lliga. A més del rembombori extraesportiu, als blancs els hi suma la baixa d'Mbappé, que no ha entrat a la convocatòria.
0: Seguim a la primera divisió perquè l'Espanyol s'apropa al descens després de patir una nova derrota.
1: Els blanquiblaus van veure com el Sevilla capgirava el 0-1 favorable i marcava el gol de la victòria al temps afegit. L'Espanyol té 2 punts de marge respecte al descens, mentre que el Girona, que té un partit menys ja que juga dilluns, en té només un.
0: Passem ara a la primera federació, on avui el Nàstic es juga alguna cosa més que 3 punts al camp del Tarazona.
1: Un triomf deixaria els gran amb la permanència molt ben encarrilada, però en cas de perdre, l'escenari canviaria radicalment. La prèvia del partit des de Tarragona Ràdio, Jordi Blanc.
2: El Nàstic buscarà aquesta tarda aquí a Tarazona guanyar i tancar la permanència a la categoria. Els tarragonins volen capgirar els resultats i sensacions fora de casa per sumar els 3 punts aquí a terres aragoneses. El Nàstic veu el partit d'avui com la gran oportunitat per donar per segellada la permanència a la categoria una temporada a més. Una victòria dels granes deixaria la salvació gairebé a la butxaca, ja que li trauria l'equip aragonès 4 punts més el gol a Veraix, quan només quedarien ja 2 partits, el que vol dir 6 punts en joc. Una victòria avui donaria virtualment aquesta salvació en el partit més important de la temporada, com l'ha definit el davanter del Nàstic, Pau Martínez.
3: Creo que el equipo es consciente de la situación, de que vamos a ir a ganar y a sacar el resultado que todos queremos. Que la semana pasada dijimos que era el partido más importante de la temporada, esta semana vuelve a serlo. Sabemos el tipo de rival que tenemos el domingo, el tipo de campo.
2: El Nàstic no estarà sol aquesta tarda al municipal de Tarazona perquè en 3 hores, el passat dilluns, l'equip va vendre les 300 entrades de les que disponia per la seva afició.
0: Baixem un grau més fins a la segona federació perquè el Reus va empatar en el partit d'anada de les semifinals del play-off d'ascens.
1: El Reus no ha passat de l'empat a 0 davant l'Ourense en el partit d'anada de les semifinals de play-off d'ascens a primera federació. Dissabte vinent, a Ourense serà el partit de tornada.
0: I encara un graó per sota a la tercera ref, el grup català. Aquest migdia s'ha disputat el gruix de la darrera jornada, on s'havien de decidir els equips que disputarien el play-off d'ascens a segona federació i els 3 equips que finalment jugaran la temporada que ve a la Lliga Elite. Els resultats han estat els següents: per a la de 5, Muntanyes a 0, Can Vidalet 1, Cerdanyola 2, Europa B 0, Mollerussa 3, Grama 1, Vilassar de Mar 0, Hospitalet 0, Cornellà 0, Lleida 1, Vilanova 2 i Unió Esportiva Vic 0, Badalona 1. Amb aquests resultats, els 4 equips que jugaran el play-off d'ascens seran el Badalona, el Cornellà, el Vilanova i l'Hospitalet, i els 3 equips que la temporada vinent jugaran a la Lliga Elite seran el Can Vidalet, la Unió Esportiva Vic i el Lleida. Canviem d'esport, en aquest cas ens n'anem al ciclisme perquè la catalana Paula Blasi ha fet història.
1: S'ha convertit en la primera catalana i espanyola en guanyar la Vuelta. I això que Blasi partia amb 18 de segons de desavantatge respecte a qui era líder, la neerlandesa Van der Breggen, i ha aconseguit retallar-hi en l'ascens final ni més ni menys que a l'Angliru. Blasi ha acabat aquesta darrera etapa amb 24 segons més que Van der Breggen i, per tant, s'ha proclamat campiona.
0: I tanquem amb hoquei patins perquè el Barça avui torna a jugar una final de la Champions 8 anys després.
1: 8 anys després, com us diem, quan van guanyar també l'últim títol en competició continental. Els blaugranes s'han imposat 3-4 al Benfica d'Edu Castro. Pau Bargallo i Nil Roca ja jugaran el títol aquesta tarda a les 7 contra el Porto, amb qui precisament havien guanyat l'última Champions.
0: Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Jurado i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.

Recorda, embalatradio@gmail.com. Amb l'enyorança que ens desperta el passat, recordem en il·lusió la ràdio que vàrem viure.

Hola amics, benvinguts novament a en aquells vells vinils de la nostra ràdio Nostàlgia. Avui el personatge que presentem és un personatge molt important en el món de la cançó. L'està, us parlem ni més ni menys que de Julio Iglesias, nom de pila Julio José Iglesias de la Cueva, que va néixer a Madrid el 23 de setembre de l'any 1943, conegut com a cantant, compositor i empresari espanyol. Què us podem dir d'aquest artista? Va ser nomenat dos vegades Record Guinness l'any 1983 i el 2013 per ser el major venedor de discos tant a Hispanoamèrica com en el món. És un dels 10 majors venedors de discos de la història de la música. Ha vengut més de 300 milions de còpies dels seus 80 àlbums editats per tot el món, fins al dia d'avui. Més de 2.600 discos d'or, platino, certificats. Tot això és el que podem reflectir així, de grossa manera, de lo que és la figura de Julio Iglesias. Molt amics i també molt retractors, però la seva música i la seva història comença aquí.

La seva vida artística com a cantant va començar d'una manera molt, molt estranya. En primer lloc, era un noi molt esportiu que estudiava, doncs, dret i al mateix temps practicava el futbol. Va arribar a ser porter del Real Madrid, del primer equip, però celebrant quelcom de l'equip, doncs va tenir un accident en el cotxe i a partir d'aquell moment es va trobar un any i mig impedit en un hospital que no sabia si sortiria en cadira de rodes. Allà, doncs, li van regalar una guitarra i per matar els temps lliures, que eren molts, doncs va començar a escriure versos, després poemes i al final va fer una cançó. La vida sigui igual, que acabem d'escoltar. Són del mateix temps d'aquesta cançó, Dicen i Manuela. Escoltem-la.

va ser l'any 1969 que va participar en el Festival Internacional del Ciervo d'Oro d'una ciutat de Romania, i allà va presentar aquest disc que va guanyar aquest festival, en Yo Canto.

Jo canto un tema de l'any 1969 de Julio Iglesias. Una vegada curat o semicurat de la seu, del seu accident, doncs es va semanar a Anglaterra, a la Universitat de Cambridge, on volia perfeccionar el seu anglès, a més que va estudiar, acabava d'estudiar la carrera de dret. Allà va conèixer una noia que s'anomenava Gwendolyn i va dir que li escriuria un dia una cançó. I aquesta cançó doncs va ser la que va presentar l'any 1970 al Festival de la Cançó de Barcelona en el Palau de les Nacions de Montjuïc. Va donar-li dret a representar a Televisió Espanyola en el certamen d'Eurovisió. Concretament, aquell any se celebrava a Amsterdam. I va lograr allà, en aquesta cançó, la quarta plaça. Gaudim, amics, d'aquest tema.

A principis dels anys 70, Julio Iglesias ja va aconseguir el seu primer milió de discos venguts. Això li va proporcionar una gran fama. Però nosaltres ens atenyem als anys 60, encara que tinguem que fer algun salt, ja que la seva discografia principalment s'estén dels anys 70 fins als anys 90. Siguent els anys 70 i 80, possiblement les dues dècades amb major èxit, que també podrem gaudir en següents programes aquí a la ràdio, quan arribin aquestes dècades. Continuem amb la música i continuem amb la veu de Julio Iglesias, recordant aquells 60. I continuem amb la música, i ara ens arriba la veu novament de Julio Iglesias, que és el nostre invitat en aquests vells vinils dels anys 60 que avui us portem. Concretament ens parla ara d'aquest Bla Bla Bla, un tema que va interpretar, que va enregistrar l'any 1970.

Encara que el seu gènere ha estat el gènere romàntic, doncs ha tocat el pop latino, els ritmos latinos i la balada romàntica, la que escoltem totes, pràcticament totes les cançons de Julio Iglesias. És tan important el personatge que el 8 de setembre a Miami es celebra cada any el dia de Julio Iglesias. I per exemple, si vas a Benidorm, a darrere de l'Ajuntament hi ha una avinguda molt gran i allà hi ha l'auditori també de Julio Iglesias, coses que la seva fama doncs li ha proporcionat. I com no podia ser d'una altra manera, ja que em dic que es dedica a balades romàntiques, doncs anem a escoltar aquest tema romàntic, romàntic, romàntic, Me olvidé de vivir.

preciosa balada romàntica és la que acabem d'escoltar en veu de Julio Iglesias. Encara que no és dels anys 60, és posterior, però valia la pena escoltar-la en aquest repertori que fem de la veu, de la música i dels èxits de Julio Iglesias de l'any 1960. Amb l'enyorança que ens desperta el passat, recordem en il·lusió la ràdio que vàrem viure.

I entonces vosaltres, aquells vells vinils a la veu de Julio Iglesias, estem repassant els anys 60, concretament en aquest tema tan preciós que també interpretava per aquelles èpoques, El amor. Una bonica balada. Aquí posem els teus cellets.

0: Si vols, ens pots trobar. No oblidis aquesta adreça: embaladradio@gmail.com. Recorda, embaladradio@gmail.com.
1: I fins aquí el recull que hem fet de la música de Julio Iglesias en aquells vells vinils dels anys 60. A continuació, i com a colofó del nostre programa, escoltarem un tema que es titulava així: La nave del olvido. Julio Iglesias el va titular d'una altra forma: Espera un poco. Anem a gaudir d'aquest tema que posarà punt i final en aquesta selecció dedicada a Julio Iglesias.

0: Si vols, ens pots trobar. No oblidis aquesta adreça: embaladradio@gmail.com.
1: I continuen els èxits de la nostra ràdio nostàlgia en aquells vells vinils que ens van acompanyar al llarg dels anys 60 i els anys 70. Concretament aquí, des de la teva sintonia preferida, us presentem ara un grup, una banda, millor dit. Concretament, eren una banda que va sobresortir durant les dècades dels 60 i 70. Van desaparèixer i van tornar a reaparèixer activament a principis d'aquest segle, del segle XXI. Us estem parlant de Los Ángeles. La seva principal trajectòria, volem dir, va començar baix el nom de Los Ángeles Azules l'any 1963, denominació que vam mantenir fins al final de l'any 1966, quan fitxaren per la discogràfica Hispanovox. Van aconseguir els seus majors èxits comercials entre l'any 1967 i l'any 1971 en les cançons 98.6, Mañana, Mañana, Créeme, Momentos, Mónica i Abre tu Ventana, tema que escoltarem ara a continuació. Així comencem aquest recull de Los Ángeles.

0: I recorda que si es volguessis fer qualsevol petició, estem al teu cervell a...
1: Recorda, embaladradio@gmail.com.
0: Recordeu d'aquell Mònica i 98 o 98.6? Doncs anem-nos a disfrutar a la teua sintonia preferida.

0: L'Envelat, un programa que presenta i realitza per tots vosaltres Joaquim Pijuan. Un programa per fer-te somiar en la música de les nostres festes. Recorda, envelatradio@gmail.com. Una de les tradicions més populars i arraigades amb les nostres festes són els balls de l'Envelat.
1: Bailando sin fin en la cuerda del amor.
0: Ja sabem que no podem donar el sabor amb tota la seva intensitat que tenen els balls de l'Envelat. Aquí no et trobaràs els parents, els amics o els coneguts que fa tant temps que no veies. Tampoc podràs criticar ni fer bugada de la forma de ballar o la vestimenta de vés a saber d'aquí. Això sí, portem el món sonor de l'Envelat en tota la seva intensitat, gaudint de les mateixes petites o grans formacions de professionals que, si tanques un moment els ulls, creuràs que et trobes a l'Envelat. Hola amics, què tal? Una vegada més entre tots vosaltres el vostre amic Joaquim Pijuan, que intentarà fer-nos passar una hora distreta portant-vos una nova formació musical. Les que us presentem avui va ser una formació capdavantera emposada en escena de les seves actuacions i va marcar un estil, tot un estil. Us estem parlant de la que va ser gran formació de Jani Martí. Jani Martí, la seva orquestra i coros, que després, per desavenences, l'any 2001, doncs es va desfer aquesta orquestra i va continuar baix el nom de Musicalia.

0: Maria Jurado.
1: En l'edició d'avui de Hot Dance 80, els protagonistes a la història del High Energy seran els Take That. I després, la resta del programa, escoltarem les cançons disco més prohibides de la història. Així doncs, benvinguts i benvingudes a la història del High Energy. Considerada una de les boy bands més exitoses de la història, Take That no tan sols va dominar les llistes èxits dels 90, sinó que va protagonitzar una de les tornades més triomfals de la

formada a Manchester el 1990 pel mànager Nigel Martin Smith. L'alineació original incloia Gary Barlow, el compositor principal, Howard Donalds, Jason Orange, Mark Owens i Robbie Williams.

El primer single que hem escoltat, I Only Takes a Minute, els va catapultar la fama, convertir-los en idols adolescents globals.

1995, Robbie Williams va abandonar la banda a mitjan de tensions internes i problemes personals. El grup va continuar com a quartet per acabar la seva gira, però varen anunciar la seva separació oficial el dia 13 de febrer de 1996. La notícia fou tan impactant que el govern britànic va tenir que habilitar línies telefòniques d'ajuda per fans desconsolades.

seu major èxit internacional va ser el Back for Good que estem escoltant. Va arribar al top 10 d'Estats Units. I acabarem la història del High Energy amb How Deep Is Your Love, el single de despedida dels Take That, fent un cover d'una cançó original dels

Arctic Dat és freqüentment anomenada la banda britànica més exitosa des dels Beatles. En termes també de longevitat a les llistes del Regne Unit, han aconseguit 12 números 1s a les llistes de singles d'UK i han venut més de 45 milions de discs en tot el món.

Dance 80. Avui, la cançó disco més prohibida de la història. Governs, inclús la Unió Soviètica, varen intentar silenciar aquestes cançons. Del darrere de cada ritme hi ha tot un gran èxit que els polítics van deixar sense paraules.

La Marina dels Estats Units va cometre un dels errors més ridículs de la història militar el 1979. Algú al Pentàgon va escoltar la cançó In the Navy i va pensar: això és perfecte per reclutar joves. Li van deixar els Village People un buque de guerra reial, avions de combat i cents de mariners uniformats per enregistrar el videoclip. El que els admirants no entenen o no varen voler veure és que els Village People no estaven promocionant el servei militar. Estaven celebrant la cultura gay en una època on ser homosexuals a les forces armades era una expulsió immediata.

Escolti'm, Bonnie M fou tan gran als 70 que fins la Unió Soviètica els va convidar a tocar a la plaça Roja de Moscou. Quelcom totalment impensable en plena Guerra Freda. Però els soviètics varen posar una sola condició, que no toquessin Rasputin. El problema era obvi. La lletra cridava l'atenció d'amor més gran i Rússia suggeria un romanç amb la Tsarina, amb el govern soviètic. Això era una humiliació històrica inacceptable.

la gent va demanar que cantessin Rasputin i els Bonient els varen picar i varen cantar aquesta cançó a la mateixa plaça Roja de Moscou. La propera, tot el món va ballar aquesta cançó pensant que era una festa. Ningú es va detenir a escoltar la lletra. Allà estava l'engany més brillant de l'era disco.

La compositora Ali Willis la va escriure després de veure Looking for Mr. Goodbar, la pel·lícula on Diane Keaton interpretava a una dona que intentava tapar el seu dolor amb alcohol i nits de discoteca, fins que va acabar assassinada. Will va quedar fascinada amb aquesta idea, gent que la seva vida es desmorona per un dia, però de nit es perd a la pista buscant un escapament que mai arriba. Ella va declarar que li sorprenia que la gent digués que la cançó els feia feliços, perquè la varen escriure per expressar el costat fosc de la vida disco.

1978, un home obertament gay i amb veu de falset fa el impensable: ficar-se a les llistes d'èxits de l'Amèrica més conservadora. Sylvester no valgava res i això atemoritzava mig món. La seva discogràfica, Fantasy Records, li va demanar que suavitzés la seva imatge. Volien que es convertís en un altre Teddy Pendergrass, el galant del soul. La resposta de Sylvester fou presentar-se a les oficines del segell amb una negligé i una perruca rossa corrent pels passadissos fins que es varen rendir. La cançó va arribar al número 1 de la Billboard Dance i es va colar a les ràdios de l'Amèrica blanca heterosexual.

Ella és Amanda Dalir, musa de Salvador Dalí, model de portada de Roxy Music i propietària de la veu més greu i sensual de la música disco europea. Però res d'això fou el que realment la va fer vendre disco, que va fer vendre milions, fou el rumor de que Amanda Dalir en realitat era un home. A l'Europa conservadora de finals dels 70 això era un escàndol absolut i la seva discogràfica ho sabia. Jugaren amb el dubte deliberadament. Mai ho varen confirmar, mai ho varen desmentir i Amanda Dalir tampoc va dir res.

revista Time la va anomenar una marató sexual de 17 minuts. I és que aquesta cançó dura això, 17 minuts. La premsa escandalitzada es va prendre el treball d'explicar als gemecs. 22 orgasmes simulats amb la versió completa. La BBC la va prohibir d'immediat. Les ràdios del cinturó bíblic d'Estats Units es varen negar a passar-la. En diferents països ni tan sols va arribar a les botigues. Però a les discoteques era la cançó obligatòria que tots volien escoltar. Un més irònic, de Donna Summer, que venia del gospel, va passar de cantar a l'església a convertir-se en la diosa del plaer de la música disco. I els propers protagonistes, sabeu qui són?

Si creus que aquestes prohibicions eren fortes, espera a veure el que va fer la BBC amb aquesta cançó. Número 7. Relax, Frankie Goes to Hollywood.

gener de 1984. Un DJ de la BBC va escoltar la lletra a l'aire, tal com estem fent nosaltres, i es va horroritzar. Va entendre perfectament de què parlava la cançó. Va trencar el disc en plena transmissió i va exigir que mai més tornés a sonar a la cadena pública anglesa. La lletra parlava explícitament de plaer i de clímax sexual. El videoclip original transcorria en un bar de fetichisme romà. La societat conservadora britànica va entrar en pànic. I seguim amb més cançons censurades.

milions de persones a tot el món cantant "Voulez-vous coucher avec moi ce soir", pensant que era una frase elegant o una salutació de moda, fins que estaven descobrint que estaven invitant algú al llit. Patti LaBelle va explicar que inclús monges li preguntaven què significava la frase. Quan la veritat va sortir a la llum, diverses ràdios varen intentar censurar-la, però ja era massa tard. L'estribillo s'havia incrustat al cervell de mig planeta. Una cançó sobre treballadores nocturnes de Nova Orleans que va terminar sonant en festes infantils. Fou la major aliada del seu èxit.

El més boig d'aquesta cançó és com va néixer. Frederick Knight la va composar originalment per Stacey Leitis, una nena d'11 anys.

Anita Ward va canviar de companyia discogràfica i li van donar aquesta cançó. A Anita Ward ni tan sols li agradava, però quan la va gravar va deixar de ser una trucada telefònica per convertir-se en una invitació sexual. Billboard la va incloure entre les 60 cançons més sexuals de la història. Anita sempre ho va negar, deia que era una simple cançó d'amor, totalment innocent, però la lletra no deixava molt a la imaginació.

dona se va farta de música disco, volia rock, així que va ficar a l'estudi a Jeff Song Baxter, guitarrista dels Doobie Brothers. I van gravar això, un tema que barrejava música disco amb guitarra.

la va portar el jefe de Casablanca Records, Neil Bogart. La resposta fou brutal. Això és massa rock per vos. Dóna-se-la a Cher. Es va negar rotundament i al final la va gravar la Donna Summer.

aquesta cançó fou tan directa que la BBC ni tan sols la va treure a l'aire. Immediatament la van fer fora. Music.

Aquí no va haver-hi sutileses ni Francesc Cavaliers. La BBC la va vetar directament per obscenitat. Decenes de ràdio d'Estats Units es varen negar a passar-la. I a les discoteques llatines la ballaven innocentment pensant que era una cançó sobre la naturalesa. Push, push, in the bush no tenia res a veure amb arbres ni jardineria. Era una referència anatòmica massa explícita per l'any 1978. Per culpa de la censura, ni tan sols va arribar al número 58 del Billboard, però les llistes de les pistes fou un himne absolut.

La lletra deia: passar-ho bé amb els nois que trobeu aquí. L'organització ho va considerar demandar-los, però es va fer enrere quan va descobrir que la cançó estava generant més publicitat que qualsevol campanya publicitària. La ironia obertament gay de la música disco es va convertir en l'himne familiar més ballat del món.

les botigues, o més boig és com va arribar als Estats Units. Cap segell francès va voler editar-lo. Cyrone va crear el seu propi segell i va premsar 5.000 còpies amb el seu propi diner. Per un error d'enviament, algunes varen acabar a Nova York. Els DJs de les discoteques el varen descobrir i es va tornar un fenomen mundial. Els que varen fer que aquelles nits arrenquessin amb tot, canviava la pista, la gent

I parlant de la música disco i les cançons censurades, no podia mancar una de Serge Gainsbourg i Jane Birkin. Sabeu de què estem parlant, eh? Que sí?

al Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

Arriben moments que més que un programa de ràdio semblem un obituari. La setmana passada vàrem dedicar el nostre programa 2027 a la figura del compositor Don Schlitz, que ens havia deixat recentment i que ens va portar en la seva veu o amb d'altres les seves millors cançons. Avui també començarem recordant amb una de les trajectòries més interessants de la música country, sobretot del moviment outlaw dels darrers anys. David Alan Coe ens va deixar el 30 d'abril de 2026 a l'edat de 86 anys, una de les estrelles amb més talent de la història de la música country, conegut per gravar èxits com ara Mona Lisa Lost Her Smile, The Right, You Never Even Called Me By My Name, She Used To Love Me A Lot o Long Haired Redneck. Va aconseguir 63 senzills a les llistes de Billboard. Avui l'homenatgem, ho hem fet començant amb la primera de les cançons que va editar com a senzill, aquest tema One Way Ticket to Nashville, una cançó de l'any 1969, que òbviament en aquell temps no va entrar a les llistes, un temps en el qual ell es movia entre el blues i el country. La primera cançó que ho va fer, que va entrar a les llistes, va ser l'any 1974, la peça anomenada If I Could Clean the Walls of This Bottle. Va ser un èxit molt menor, al número 80, però també la recordarem.

this world I'm living in won't let me go. And it's too late

ser un compositor amb molt de talent, amb artistes com Johnny Cash, George Jones, Willie Nelson, Tommy Wynette, The Oak Ridge Boys i molts més gravant les seves cançons. Els seus èxits més grans com a compositor van ser aquell Won't You Lie With Me in a Field of Stone, gravada per Tanya Tucker, i aquella icònica interpretació de Johnny Paycheck de Take This Job and Shove It, que més tard va inspirar una pel·lícula del mateix nom. Va néixer a la població d'Akron, a Ohio, el 6 de setembre de 1939. Avui al Club del Country recordarem alguna de les seves cançons més legendàries, però ho farem amb algunes altres, perquè també dedicarem un especial amb el nostre programa Country Classics a la seva música. Recordarem el 1970, per exemple, l'any 71, quan aquella cançó que hem dit de la Tanya Tucker va arribar al número 1 i el va catapultar també a signar amb Columbia Records. Després va començar a publicar excel·lents àlbums. Aquell àlbum, Once You Upon a Rhyme, contenia el seu èxit més gran, la cançó escrita per John Prine i Steve Goodman, You Never Even Call Me By My Name.

com hem dit, algunes de les seves cançons més icòniques, de fet, les va portar al número 1, cosa que no va aconseguir mai de manera individual, excepte al Canadà, on sí que hi va arribar el 1984 amb aquest Mona Lisa Lost Her Smile. Doncs, com dèiem, dues cançons precioses que ell va compondre i que van interpretar altres artistes. Us portarem a terme, ara mateix les escoltareu, el Will You Lay Me With Me in a Field of Stone de la Tanya Tucker i després el Take This Job and Shove It de Johnny Page, que el Club del Country homenatjant

extraordinària la seva música. Com diem, li farem un especial també amb el Country Clàssics i anirem escoltant les seves cançons, tant les pròpies com les que va compondre per altra gent, amb els nostres programes, perquè s'ho mereix, no ho hem deixat mai de fer i ho continuarem fent. Mona Lisa Lost Her Smile va ser el seu més gran èxit a les llistes americanes de música country, número 2 als Estats Units, número 1 al Canadà. Una cançó escrita per en Johnny Cunningham, enregistrada per ell, i que va ser el primer senzill del seu àlbum del 1984, Just Divorce. Escoltem aquest fantàstic Mona Lisa, Lost Her Smile.

El record de David Allan Coe. És molt més fàcil recordar els grans artistes que ens en deixen, però de vegades ens deixen també figures emblemàtiques de la història de la música, però que no són conegudes per al gran públic. Fa molt poc ens ha deixat en Mickey Gamble, que va ser el cofundador de Crossroads Music. Era el líder, de fet, d'aquest segell discogràfic, i els seus associats que van sorgir d'aquí, com Horizon Records, Sunlight, Mountain Home Music Company, Organic Records, unes empreses, uns segells bàsicament que estaven molt vinculats al que era la producció musical de bluegrass i de música d'aquell Southern Gospel tan magnífic, i que sempre va recolzar al màxim els artistes. Ell venia de Carolina del Nord i tenia una visió de la música molt familiar, d'aquí doncs que promocionés bàsic grups com per exemple un que va estar-hi diversos anys amb 7 àlbums per al seu segell discogràfic a Mountain Home Records, molt conegut a la formació de Grascals. Homenatjarem a la figura de Mickey Gamble, que com hem dit ens ha deixat en recentment, amb la música de The Grascals i aquesta cançó d'homenatge que es diu If You Want Me To.

L'hem homenatjat amb aquesta cançó de Grascals, però la seva tasca de productor també ens va portar excel·lents temes de producció, com per exemple aquell disc que ens va conduir anys enrere i en el qual doncs, ens va portar la producció del 1994 per al seu segell Horizon Records, la música d'una de les bandes també legendàries dins el món del Southern Gospel o del Bluegrass, la banda de Lafayette de Tennessee, The Isaacs. El 1994 els hi va produir aquest disc en el qual es trobava aquest tema Carry Me, amb la guitarra solista de Tony Rice i l'acompanyament de diversos dels membres de The Isaacs, com la cançó escrita, la veu d'aquesta cançó, les lletres per Sonia Isaacs.

El record i l'homenatge també del Club del Contra amb una icona. Esperem que la setmana que ve puguem fer un programa tranquil, normal, amb virtuts com la vida i no la desaparició de llegendes, perquè aquesta setmana hem de parlar d'un altre que també ens ha deixat i ho ha fet també recentment. El 24 d'abril ens deixaven Cliff Downs. Era un veterà de la indústria musical americana, molt respectat tant en la seva tasca com a artista, com a compositor, com a productor i com a publicador. Va morir després d'una llarga batalla amb el càncer. Va formar part dels anys 80 del duo Downs & Price amb el vocalista Jimmy Price. Era artista de música pop que va firmar per Atlantic Records i que van debutar l'any 1986. Després es va traslladar a Nashville i allà va triomfar amb cançons que va dirigir diferents artistes de pop, de country, de música cristiana contemporània i també de jazz. Wynonna, Gabby Barrett, Glenn Campbell van enregistrar les seves cançons. Però avui, homenatjant-lo a Cliff Downs, recordem a B.J. Thomas amb la seva interpretació del Don't Leave Love Out There All Alone.

una tasca la de Cliff Downs com a compositor, no amb els èxits que han tingut molts altres, com per exemple Don Schlitz, a qui van dedicar tot el programa de la setmana passada, però també excel·lent, i també com a productor. Un dels discos que va produir va ser l'any 1994, quan ens va portar aquell The Boy in Me per al segell New Haven Records, enregistrat i distribuït sobretot al Regne Unit i a Europa, dins aquest ambient del country, la revifalla del folk i de la música, en deien world music aleshores, country gospel era bàsicament aquest disc d'en Glenn Kendall, The Boy in Me, que va produir, com hem dit, el nostre protagonista del dia d'avui, d'aquesta part, en Cliff Downs. Recordem també una de les cançons, la que donava nom la primera del disc, en la qual a la guitarra acústica també s'acompanya el mateix Glenn Kendall, amb la cançó d'en Geoff Thurman i en Kevin Stokes.

Música instrumental a càrrec d'una de les grans llegendes de la música i a càrrec a la composició d'una presència vital a l'escena musical de Nashville durant més de 70 anys. A l'edat de 88 anys moria recentment també. També ens acomiadem d'ell avui, a la música Wayne Moss, un dels grans entre la música. Va ser un dels guitarristes que sempre es triaven en primer lloc a les sessions de Nashville, productor també de discos i i també era el propietari del lloc de gravació, dels estudis de gravació més antics independents de Nashville. També cofundador de les bandes de música country rock Area Code 615 i el Barefoot Jerry. Nascut el 1938 a South Charleston, a West Virginia, va arribar a Nashville l'any 1959. El primer tema important d'ell va ser el Sheila de Tommy Rowe el 1962. També va la guitarra que podem escoltar amb Lo Pretty Woman d'en Roy Orbison o amb el Blonde on Blonde de Bob Dylan és la seva, a part de multitud d'altres pels quals ha passat Lori Chalim, Patsy Cline, Charlie Pride, Everly Brothers, Roger Miller, Marcia Robbins i moltíssims d'altres, un dels més aclamats artistes. Però, a més, també va estar a l'estudi per al Jolene o el I Always Love You o el Coat of Many Colors de la Dolly Parton. També amb Tammy Wynette, amb el Stand By Your Man o amb aquell Only Daddy de Walt Line de Waylon Jennings, ja veieu on sentim la seva música. Wayne Moss també va compondre peces com aquesta que ens ha obsequiat ara en Cher Atkins, aquest A Mouse in the House, una cançó que ens arribava des d'un disc de l'any 1985, tot i que era música d'anys enrere. I també el podem escoltar al costat d'en Jerry Jeff Walker amb aquest No Roots in Ramblin' del 1969.

així hem escoltat a Jared Jeff Walker, però òbviament és l'homenatge a Wayne Moss, l'intèrpret nascut el 9 de febrer de 1938 i que ens deixava el 20 d'abril d'aquest 2026. Ell va néixer a South Charleston, a West Virginia, i ens va deixar a Madison, on vivia recentment a l'estat de Tennessee. I un altre que també ens ha deixat, del qual escoltarem només una cançó, és un intèrpret de Oconomowoc, a l'estat de Wisconsin. Va néixer allà el 25 d'agost de 1945, a l'edat de 80 anys, moria aquest 16 d'abril de 2026. Un programa avui, ja us ho hem comentat al principi, que sembla més aviat una necrològica. Craig Kraft era bateria, percussionista, arranjador, productor musical i compositor, i l'hem trobat en centenars d'enregistraments de Tanya Tucker, Dan Seals, els Remingtons, Tones Van Zandt, Rodney Foster, Patti Loveless, Pam Tillis, Leanne Rimes i molts d'altres. A més també va ser el productor i tota la percussió portava la seva

sessions també de música pop, i ha estat un dels bateries més i percussionistes més sol·licitats de la història de la música de Nashville. Per tant, també aquí el nostre homenatge en el dia d'avui, perquè, com he dit abans, no ens en recordem només de les grans estrelles, sinó d'aquells que no són tan coneguts per tots vosaltres, per la gent de peu, perquè ens agrada escoltar només la música i coneixem els artistes, doncs també els volem homenatjar. A més, si el voleu escoltar, tot i que no és d'aquest programa la música, la podríeu escoltar amb cançons d'una de les grans artistes de la música, com Kim Carnes, amb aquelles cançons com el Bette Davis Eyes de 1981 o el Crazy in the Night del 86. Ell també hi és cantant amb aquelles cançons. Per tant, darrer homenatge del programa d'avui a Craig Crumb, i ho fem amb un d'aquests àlbums en els quals ell hi participava, aquest d'Alabama, amb una de les meves cançons predilectes de sempre, aquest Song of the South. Ha estat avui el Club de les Necrològiques, llestimosament Club del Country, en el dia d'avui. Serà fins la propera. Adéu-siau.

Bona tarda, això és Musicat i jo sóc Joan Antoni Blanco, que us acompanyaré al llarg d'aquesta hora. El Musicat d'avui estarà dedicat al Dia de la Mare i també comptarem amb la col·laboració de Jordi Sugranyes amb el seu concert desconfinat.

arribem al mes de maig, ja podem entreveure l'estiu, el bon temps, les vacances, i ens arriben festes i celebracions. La primera que trobem és el Dia de la Mare, que és una celebració per honorar les mares. És una festa molt antiga que es remunta a l'antiga Grècia. És una celebració que en els últims anys ha anat arrelant cada cop més a Catalunya i fins i tot es fan àpats familiars. Probablement moltes mares han sacrificat moltes aspiracions a la seva vida pels seus fills. Han passat moltes nits sense dormir perquè tenien febre o por. Són les persones més fortes del món i és per això i per molt més que el Musicat d'avui el dediquem al Dia de la Mare amb un grapat de cançons que els mateixos cantants han dedicat a la figura de la mare. Comença Musicat.

0: és petit.
1: I comencem el musicat d'avui dedicat al Dia de la Mare, en tot un clàssic, tant el cantant com el tema. Ell porta més de 5 dècades en actiu i s'anomena Josep Gómez Romero, conegut artísticament com Diango.

I ara donem pas a tot un artista que no necessita presentació, amb un tema de l'any 1970, el Nano del Poble Sec, amb el tema Mare Lola.

I ara estem escoltant una cançó que dona títol a un dels seus àlbums. És una cançó composta pel mateix cantant, amb la memòria històrica i popular com a eix principal, la maternitat d'Elna, Joan Llobosch.

I continuen amb el musicat d'avui, dedicat al Dia de la Mare. Ara escoltarem un mític grup que es va formar l'any 1986 al Vendrell, Lacs en Busto.

I ara un tema de l'any 2002 que dona nom a l'àlbum, Maria. Ell és de Salt i artísticament es fa dir Adrià Puntí. Va fer aquest disc dedicat a la seva mare.

Ets la sort, sort de qui malgasta. Ets la dona de les dones. Ets la veu de les femelles. Ets la nineta de les nines. Ets la pau de la impaciència. Ets la mare de les mares. Ets la mare de la sapiència. Ets la queixa de les queixes. Ets oferta mai no queixes. Ets la queixa de les queixes. Ets oferta mai no

0: I ara donem pas al nostre company, el periodista musical Jordi Sugranyes, amb el seu concert Desconfinat. Endavant, Jordi, a veure què ens portes avui.
1: Hola, bon dia, us parlo del Jordi Sugranyes, edició número 192 dels concerts Desconfinats, aquí a la desena temporada del Musicat. Parlem de les actuacions musicals presencials que es van organitzar durant l'any 2021, una vegada s'havia acabat el confinament domiciliari, amb una legislació amb restriccions. A la sala Antiga Fàbrica d'Am de Barcelona, el 14 de gener de 2021, es va celebrar el tercer concert preliminar del concurs Sona Nou. Hi van actuar Mamaduixa, L'Alba, Palmera i Pomier. Escoltarem a L'Alba. Feia poques setmanes havia finalitzat un toc de queda i també havia finalitzat un estat d'alarma. Calia seure en seients separats i dur posada una mascareta. Faltava poc per posar fi a l'obligatorietat de dur mascareta en exteriors, a un metre i mig de distància.

0: Moltes gràcies.
1: Gràcies, moltes gràcies.
0: Gràcies per haver-nos donat l'oportunitat de tocar aquí. Som l'Alba, a la meva dreta el Lluís, a la seva dreta l'Alba, i jo que sóc el Ferran. I crec que ha arribat el moment d'acomiadar-nos.

0: Moltes gràcies.
1: I fins aquí la secció de concerts desconfinats. Us ha parlat el Jordi Sugranyes. Fins la setmana que ve.
2: I ara sí, ara ja ens està entrant la nostra sintonia final, com sempre, Macaco i la seva República de la Tramuntana.

0: músic catalán Joan Antoni Blanco i la col·laboració del periodista musical Jordi Sugranyes.
1: La mar i la muntanya per tot.
0: Com sempre dic, escolteu la ràdio o escolteu música, perquè la música és cultura i la cultura ens dona llibertat.

Molt bones, com estem, família? Ja hi tornem, com sempre, com de costum, des d'aquí, des de Vilafant FM, amb tot preparat per repassar la llista del Top 30. Com de costum, com sempre, dues horetes carregadíssimes de bona música i emoció, que estarem amb vosaltres des d'aquí, des de l'estudi número 1, des de Vilafant FM, en qui us parla, en Lluís Guerrero. Molt benvingut!

0: I com sempre, el compte costum, com fem cada setmana, comencem parlant de les novetats de la setmana.
1: Novetats de la setmana.
0: Vinga, i comencem amb força, eh? La més nova de Quepedo li acompanya Elvis Crespo, La Graciosa.

Ai, ai, ai, ja te pillaré. Que pedo, Elvis Crespo, amb el seu La Graciosa. I més novetats aquí a la sintonia de Vilafant FM. La nova de Lorin, True Love.

Lorim, la seva veu típica i tradicional, aquest True Off, novetat que espera votacions per formar part de la llista. I canvien de revolucions perquè arriba la Karol G, Greg González, amb el seu Después de ti.

Ai, que estem romàntics aquesta nit, tu. Estem molt tendres. Vinga, fotem-li canya al sondo i pugem revolucions. Deixem enrere Karol G, Greg González amb el seu Després de dir i presentem una altra novetat, aquesta de Topic i la Becky, el seu Sorry Papi.

la Becky G, amb aquesta producció de Topic i el seu Sorry Papi. I per acabar, la darrera novetat que presentem avui aquí a Vilafant FM, la més nova de Himna en companyia de Pitbull, el seu No World. Sí!

0: Nou track, nova presentació musical del No World de Mar de Pitbull i la Ina. Veurem com funciona això. De moment presentem aquesta novetat aquesta setmana aquí al 107.3 més sigles de la FM. I de les novetats, els que se'n van...
1: Surten de la llista.
0: La primera, Nexo 04, treball musical del qual hem estat el Tu Cuerpo en Braille, de Nil Moliner. Ens ha acompanyat 12 setmanes.

Ha funcionat força bé i ha estat entre nosaltres 12 setmanes. Marxa i ens ha abandonat des del lloc número 30. Però tranquils, un altre que també marxa i ha tingut menys fortuna. I això que semblava que es menjaria el món. Estem parlant de Bruno Mars. Deu setmanes de la llista, marxa des del 17. I Just Mind.

0: de mou de la proposta de Bruno Mars, que com dèiem ens abandona aquesta setmana. Hem repassat les novetats, hem repassat els que surten de la llista i ara ens encarem a la llista del Top 30 per fotre el canya a tot l'assumpto. I comencem. Lloc número 30.
1: Número 30.
0: Clarent, el seu Love.

0: Per començar a fer una miqueta de peu, la música de Claren amb el seu Love. 15 setmanes a la llista del 23 fins al lloc número 30.
1: Número 29.
0: Bebe Rexha també baixa aquesta setmana moltíssim. El seu New Religion, 7 setmanes a la llista, baixant des del 15.

0: New Religion, aquest drac que sona de mans de BBRG en companyia Fightless, des del lloc número 29 de la llista, aquí a Vilafant FM. I vinga, pugem un lloc més, ens acostem en el 28.
1: Número 28.
0: Jamaican.

0: El ritme, la música de Hagel, el seu Solto Jamaican. Així sona directament el lloc número 28 d'aquesta setmana. I ens deixa pas al lloc número 27.
1: Número 27.
0: Loquita, J.C. Reyes.

0: Des d'aquest número 27, J.C. Reyes, Loquita, setzena setmana a la llista del Top 30. I arribem un lloc més en l'aire, arribem fins al 26.
1: Número 26.
0: Novetat a la llista.
2: Entra en llista.
0: Se'n diu Pala Seca, és de Maluma i Ryan.

0: 107.3 FM.
1: Gaudint d'aquesta novetat que ens acompanyava al lloc número 26 de Maluma, Ryan Castro, Pala Seca, entren a formar part del top aquesta mateixa setmana. Continuem.
2: Número 25.
1: Aquesta la coneixes. Ñengo Flow, Omar Kurz, Forever Tugendel.

0: Aquesta és la proposta d'Andio Marcos, Ñengo Flow, Forever 20, del 4 setmanes que ens acompanyen des del lloc número 25.
1: Número 24.
0: Vinga, una altra novetat a la llista.
2: Entra en llista.
0: Demi Lovato, Low Rise Jeans.

0: Work. Així ho sona Low Rise Jeans, la nova, la més calentona de la Demi Lovato, que fa tant de presència a la llista aquesta mateixa setmana.
1: Estàs escoltant Top 30 amb Lluís Guerrero.
0: D'aquesta novetat que encapçala el lloc número 24, saltem fins al 23.
2: Número 23.
0: Dos amantes, Ulises Bueno i Latini.
3: Para todos esos amores que dicen ser perdidos y para todos esos que no pudieron ser. Esto dice así.

0: Ulises Bueno, Latini, Dos Amantes. Aquest track que sona a la llista al lloc número 23, tercera setmana, i venen provinents des del 29.
1: Número 22.
0: Ens anem cap a escoltar una cançó molt, però que molt nostra. Camins, somnis i promeses, aquesta vegada amb la veu de la Su, del Sopa de Cabra.

0: fer sols.
1: Camins que hem de fer sols, sopa de cabra, en companyia d'aquesta meravellosa veu que és la Su, al seu treball directament al lloc número 22, tercera setmana en llista, i aquesta el tanto que promet moltíssim.
2: Número 21.
1: La Becky G entrava en llista la passada setmana en companyia del Gran i el seu Marathon.

0: D'això se'n diu Maratones, la nova de la Becky G, el cant que entrava allí se fa molt poquet. Ocupen el lloc número 21 aquesta setmana aquí a Vilafant FM.
1: Al matí, a la tarda, de nit, a la matinada, les 24 hores del dia. Ràdio Vilafant, 107.3 FM, la teva ràdio.
0: La teva ràdio. La ràdio de tots, la bona música i el bon ritme.
2: Estàs escoltant Top 30 amb Lluís Guerrero.
3: Número 20.

0: 107.3 FM. Cada dia al teu costat. Ràdio Vilafant, la teva ràdio.
1: La nit és jove, la música és jove i tu ets jove. Per això escoltàvem a Afrojack, Sia i David Guetta amb el seu Awake Tonight. I ens anem a posant-se romanticosos. Molt, però que molt tendres. I ho farem directament des del lloc número 19.
2: Número 19.
1: Nicky Jam, Loco por verte.

0: Si és que està enamorat o maté el cor trencat, és Nicky Jam, el seu Loco por Verte, com dèiem, aquesta setmana des del 19 de la llista.
1: Número 18.
0: Ozuna se'n va d'aventures.

0: La locura, el ritme de Ozuna, amb aquest track que es col·loca directament aquesta setmana en el lloc número 18 de la llista. Ens anem fins al 17, una miqueta més en l'aire.
1: Número 17.
0: I arriba Lucho, la Pantera i Josef amb el seu Cupido.

0: Cupido de verdad, Josep, la pantera Lucho, amb aquesta que va ser número 1 de la llista i que ja cauen fins al 17. Ens porten acompanyant 16 setmanes, no està malament, però lo malament que fa és que baixa des del lloc número 6, caiguent moltíssimes posicions aquesta setmana. Continuem!
1: Ràdio Vilafant, Ràdio Vilafant. Yeah, yeah, yeah. La teva ràdio, 107.3 FM.
0: Esclar que sí, la música, el ritme no hi pot mancar aquí a la sintonia de Vilafant FM i ara mateix pujant un escalonet més a la llista del Top 30 i ja ens anem directament fins a aquest lloc número 16.
2: Número 16.
0: Shakira i Belé. Quiero vivir.

0: La seva veu és inconfundible, Shakira, aquesta part en companyia de Belé, Algo Tu. Així sona aquest nou track que porta molt poquet a la llista, 5 setmanetes, i ja es col·loca directament en el lloc número 16. No està gens malament, arribem a la meitat, en el 15.
1: Número 15.
0: I el ritme no decau. Perquè ara mateix arriba Ayer la vi, la nova remesca de Omar Montes i Juan Magán.
2: Ayer la vi desde hace mucho tiempo y...
3: Con su amigo en una calle de Madrid.
2: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

0: Recuperant aquesta meravella musical, Ayer la vi de Juan Magán, aquesta vegada amb la participació d'Omar Montes, i com deien, col·locant-se molt bé a la llista, justament a la meitat del lloc número 15.
1: Li posem ritme a la teva vida. La teva vida. Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva música.
2: Número 14.
0: Creuem ja la meitat de la llista, portem ja una horeta i algo de programa i ens anem fins a aquest lloc número 14, María Becerra.

0: Amb aquesta veu, aquest ritme, aquesta bona música, Maria Becerra, Qué ganas de comerte. Sonava directament aquesta setmana al lloc número 14.
1: Número 13.
0: Més canya per al mono. I el mono diu que ha d'arribar a escoltar en Ryan Castro, Capo i Gansa, el seu, malauradament ja baixant posicions, ritme de la villa.

0: Así es la villa, Capo, Gangsta, Ryan Castro. Una peça musical que va estar al número de la llista 3 setmanetes consecutives, va ser tot un èxit, i ara ja cau moltíssim aquesta setmana i es col·loca directament en el lloc número 13. Cap al 12!
1: Ràdio Vilafant, Ràdio Vilafant. Yeah, yeah, yeah. La teva ràdio, 107.3 FM.
2: Número 12.
0: En el 12 la proposta ens parla d'un pendejo. Ell és Manuel Turizo.

0: És la xica 305 de Jones and Mead i Fate, que sonava des del lloc número 11. Entrem ja dintre dels dos primers de la llista. I ho farem des del lloc número 10.
1: Número 10.
0: Ho fem amb Estiu 22.

0: Des del lloc número 10, desena setmana a la llista, es diu 22, El meu àngel. Una gran proposta que sembla ser que continua amb ganes d'arribar al número 1. De mica en mica, setmana a setmana, ho anem veient. De moment, cap al lloc número 9.
1: Número 9.
0: Prince Royce, Romeo Santos, el seu Dardos.

0: Dicen les males llengües. Romeo Santos Prince Royce, el seu Dardos, va estar número 1 de la llista. Van estar un parell de setmanetes, porten 13 que ens fan costat, i la setmana passada repetint aquesta posició número 8. No està gens malament. Ens acostem al lloc número 7 i ho farem en Quevedo i una gran proposta musical.
1: Número 6.

0: Que pedo al seu treball que sonava directament Scandi, que ho feia en el lloc número 7 de la llista. Com dèiem, continuem.
1: Número 6.
0: We Sound, el seu 5 estrelles. My Towers was called All the Outer Drums.

0: Ràdio Vilafant. Ràdio Vilafant. Yeah, yeah, yeah. La teva ràdio. 107.3 FM.
1: Vinga, cada vegada estem més a la vora del nostre número 1. We Sound, amb el seu 5 estrelles, sonava des del 6. I en el 5, sona ella, la Bad Girl.
2: Número 5.
1: Ho fan Chencho Corleone.

0: Chencho Corleone amb la Bad Gyal, el seu Choque, una de les cançons que està imposant-se darrerament dintre de la llista d'èxits, perquè està funcionant força bé. Aquesta porta molt poqueta, la llista està molt en l'aire. 8 setmanes pujat al lloc número 11.
1: Número 4.

0: El track, la música, el ritme de Luis Fonsi, Fate, amb aquest el seu Canviaré, lloc número 4 a la llista del Top 30 d'aquesta setmana, proposta que està encapçalant la llista de mica en mica perquè es va col·locant al costat de les posicions més altes. De moment, 12 setmanes a la llista, pujant des del 5, i ens anem fins a una posició més en l'aire. Ens acostem a la lloc número 3. El ritme continua sonant.
1: Número 3.
0: Bad Gyal, Mascara.

0: La patria del seu Màscara, com deien, sonant directament des del lloc número 3. 6 setmanes a la llista. Ens acostem en el 2.
1: Número 2.
0: I el ritme arriba d'abans de Quevedo, el seu Ni Borracho.

0: Ni Borracho, la proposta dedicada a les illes, la proposta de Quevedo, que sona directament des del lloc número 2 al top 30 aquí a Vilafant FM.
1: Top 30 amb Lluís Guerrero.
0: I és el moment, arriba el nostre número 1 de la llista. Esclar que sí, ja hi som, amb ritme i molt bon rotllo.
2: Aquest és el número 1 de la setmana.
0: Dimitri Vegas, Lake Mike, Marlon, DJ Konik i el seu Machine Time. It's that-

0: amb molt de flow la proposta que sona així de bé de mans de Dimitri Vegas, Like Mike i com no, Marlon i DJ Konig, el seu Machine Time. Aquesta setmana, després de 9 setmanes, arriben al número 1 de la llista, pujant directament des del lloc número 2. Tens i moment de repassar les 10 primeres posicions de la llista. Des del lloc número 10, Josef i Quevedo, el seu Chouos. Una proposta musical que porta 13 setmanes a la llista i repeteix el lloc número 10. Un xic més enlaire, el nou, Estiu 22, el meu Àngel, en 10 setmanes a la llista. I sonant així de bé, Romeo Santos, Frank Royce, Romanticones al tope. El seu Dardos, 13 setmanes a la llista, una proposta que es manté en el 8. En el 7, un altre de Quevedo, el seu Scandic. 4 setmanes, va com un coet, eh? En el lloc número 6, We Sound, My Towers, West Call, All The Other Drum, 5 estrelles. Fa 7 dies número 1 de la llista i fa 10 que ens acompanyen. Des del 5, la Batial, Gencho Corleone, el seu Choque. Luis Fonsi i Faith, que van com un coet i ràpidament van exaurint les primeres posicions de la llista. Van fent escalada de mica en mica, sembla que es col·locaran com a número 1 molt poquet, eh? En el 3, Bad Gyal, el seu Mascara, el seu darrer track. Quevedo amb el seu Ni Borracho, ens acompanya des del 2. I a l'1 acaba de sonar, és la proposta de Dimitri Vegas, Like Mike, Marlon i DJ Konig. Música màquina per emprenar la llista del top 30 i arribar al número 1 de la llista. I dels 10 primers ens anem a fer un tomb per les novetats de la setmana.
1: Novetats de la setmana.
0: I són les novetats que entren a formar part de la llista aquesta mateixa setmana. La primera sona des del lloc número 26.
2: Número 26.
0: És la peça de Maluma i Ryan Castro, el seu

0: Aquest és el nou treball. Maluma, Ryan Castro, Bala Seca.
1: It's new.
2: Entra en llista. Número 24.
0: L'altra novetat sona des del 24 i és de Demi Lovato.

0: Demi Lovato fa que de presència a la llista ho fan el 24 amb aquest Low Regions. En parlàvem la passada setmana, feien la presentació oficial i aquesta setmana ja el tenim inclòs a la llista del Top 30.
1: Novetats de la setmana.
0: Novetats, la primera, Pitbull i la Inna.

Line Night People amb aquest No World, una de les novetats que pretenen formar part de la llista del Top 30. L'altra, Sorry Papi, Topic i Becky G.

El ritme el coneixes, la lletra totalment canviada, però així és el ritme d'aquesta noia. La Becky G amb aquesta remescla de Topic, Sorry Puppy, i de Becky G a la Karol G. Molt més tendra, molt més romàntica, eh? Li acompanya Greg González, el seu Després de ti.

recorda una miqueta la proposta musical de Janet. Ara és Karol G, Greg González, Después de ti. Canviem d'estil. Lorin, el seu True Love, una altra de les peces de la setmana.

0: casa.
1: I amb això marxem, eh? Únicament recordar-vos que el nostre número d'aquesta setmana és Dimitri Vegas, Like Mike, amb el seu Machina Time. I que aquest és un bocí de les novetats d'aquesta setmana de Inna, Pitbull, Topic, Karol G, Lorin i aquesta que sona de Quevedo i Elvis Crespo. Tornem d'aquí 7 dies. Una forta encaixada de Lluís Guerrero. Família, a passeu!

Són les 10 de la nit, benvinguts en aquesta nova edició del Red Hot Blues, com sempre, des d'aquí, des de la sintonia de Ràdio Vilafant FM.

Hey, hola, què tal? Benvinguts, nova edició. Això és el Red Hot Blues. Com sempre, són dues hores de ràdio amb tota l'actualitat del blues nacional i també el blues internacional. Un programa des d'aquí, des de la sintonia de Ràdio Vilafant FM, el 107.3 del teu dial, i també sortim per internet, www.radiovilafant.net. També vull saludar a totes les emissores que emeten aquest programa de blues arreu de Catalunya. A Red Hot Blues tens tots els podcasts de diferents programes, pots escoltar el que et vingui de gust i quan vulguis en el blog bandablues.blogspot.com i també a redhotblues.ivox.com. També dic que si sou una banda de blues, teniu música i teniu ganes que soni aquí en el programa, ho podeu fer arribar amb qualsevol tipus de format per correu electrònic al redhotblues@hotmail.com. També dir-vos, com sempre, que tota l'agenda de concerts d'arreu de Catalunya i d'arreu de la península està compartida en el Facebook del programa. Posant tan sols Josep Palma de Red Hot Blues i trobar

0: Diàriament tota la gent de Bolsera Nacional. Amb molt de gust parla, com sempre, Josep Almada. Temps ara per la promo en anglès perquè sintonitza arreu del món.
1: The Red Hot Blues Show, showcasing the most current and international blues. For a replay of tonight's broadcast, visit vandeblues.blogspot.com and get the podcast, playlists, comments, images, and links to other Red Hot Blues shows. For comments and suggestions, or if you're a blues band and you'd like to send your music, contact redhotblues@hotmail.com. Red Hot Blues with Josep Almada.
0: Benvinguts en aquesta nova edició del Red Hot Blues, programa 1340, com sempre en viu, en directe, també els diumenges a les 10 de la nit aquí a Ràdio Vilafant FM, saludant també les diferents emissores que emeten aquest programa arreu de Catalunya. 8 novetats discogràfiques, la meitat nacionals i la resta internacionals. Vull començar amb una de les grans propostes, El Camino. És el nou senzill que formarà part del nou treball discogràfic anomenat Camino Diablo, a ritme de blues rock, de la gran guitarrista i cantant i compositora Susan Santos. Així de bé sona El Camino.

Un senzill fresc, el Camino. Susan Santos forma part del seu proper treball en discogràfic. Amb ell hem obert aquesta edició del Red Hot Blues. Més propostes. Porta molts anys a casa nostra, molts anys a la ciutat comtal de Barcelona. Hernán Senra, el Chino Swing Slide, conegut ja en el món del blues a casa nostra pel temps que hi porta. Wake Up és el seu nou treball discogràfic en format acústic. Escoltem el tema que li dona nom. Thank you.

Des de l'Argentina, establert a Barcelona, Hernán Senra, el Chino Swing Slide, presentant aquest Wake Up, novetat discogràfica, avui també aquí en el Red Hot Blues. Totes les cançons estan composades per ell mateix, com també aquesta altra, I Am On The Road Again.

El Chino també toca en banda elèctrica, però avui en aquest seu nou treball discogràfic, completament en format acústic i, com us he dit, temes propis, temes composats per ell mateix, amb l'Slide i el Finger Picking, que bé, li dona molt bé ell en aquestes diferents gravacions, aquests tocs de guitarra fantàstics que fa Hernán Senra. D'aquest Wack Up, aquest nou àlbum, anem a escoltar una altra de les cançons, Broken Heart, a ritme tranquil també.

Red Hot Blues, un programa de ràdio on pots escoltar el blues més actual, nacional i internacional. Si vols tornar a escoltar el programa Red Hot Blues, hi ha tots els podcasts, playlists, comentaris, imatges i enllaços a bandeblues.blogspot.com. També estem a les xarxes socials. Si vols dir-hi la teva o si sou d'una banda de blues i ens voleu fer arribar la vostra música, ho podeu fer a l'email redhotblues@hotmail.com. Estàs escoltant el Red Hot Blues, en Josep Palmada.

Déu-n'hi-do, aquesta és una altra de les novetats nacionals, Claudio and the Roasters, amb aquest Too Hot. És una proposta que ens arriba des de Valladolid, des de Meseta Records. És una banda que ens presenten música d'arrel de rockabilly, també amb so de west swing, country o jump and blues, sempre envoltats de la música tradicional, de la vella música tradicional americana. Aquesta és la proposta de Claudio and the Roasters. Hem començat tot i escoltant aquest tema, el Too Hot, li dona nom al disc. Ara, Another You, Another Me.

Claudio and the Roasters, en gran formació des de Valladolid, Meseta Records ho presenta. Claudio Duque a la guitarra solista, Alfredo Álvarez a la bateria, Jorge Otero en jafo, un gran contrabaixista també, i Claudio Gómez a la veu i a la guitarra acústica, presentant aquest seu nou treball discogràfic aquí en el Rehob Blues avui, escoltant-la. Ara aquest Serious Men.

Fantàstic aquest EP en aquest passat 2025, el Too Hot Claudio and the Roasters, carregat de jump blues, rockabilly, també west swing, country i tocs de rock and roll. Propostes variades a la música negra és el que proposen ells en aquesta seva última gravació des de Meseta Records, i ens arriben directament des de Valladolid. Per tancar aquesta proposta, després ens anem ja a blues internacional, per tornar més endavant al blues nacional. Però ara us deixo amb aquest Evil Doll.

Déu-n'hi-do, així també sona l'harmònica de Mike Junior, cantant harmonicista des de Filadèlfia. Ens presenta aquest seu nou treball discogràfic. És un tribut, concretament, a Sonny Boy Williamson, a Alec Rice Miller. Hem començat amb aquest tema anomenat Keep It To Yourself, tot un clàssic. Anem amb un altre. De les propostes és aquest Shooking Mama, Mike Junior.

Barcelona, el gran harmonista Rex Miller, Sonny Boy Williamson, és Mike Jr. des de Filadèlfia, amb la seva harmònica presentant aquestes grans propostes. Don't Start Me Talking, també un tema del gran Sonny Boy Williamson, i ara aquest, per tancar la presentació, el Everything to the Blind. Això és el Rojo Blues.

Brutal també el seu country blues, Gabriel Grazer, des de l'Argentina, presenta aquest seu nou treball discogràfic, Mississippi Rat, i hem escoltat aquest Check Ole, un tema de Mississippi John Hart. Ara versionant John McCoy, i ens fa aquest Still Ain't No Cold.

Gabriel Gratzer, el seu nou disc, el Mississippi Drought, avui aquí també en el Rojo Blues, aquest toc directament des de l'Argentina. Hard Time Killing Floor Blues és un tema de Skip James. Ens fa aquesta fantàstica versió.

Des de l'Argentina, Misi Perorat és el nou treball discogràfic d'en Gabriel Engrasser, cantant, en guitarrista i versionant aquests grans clàssics. També Charlie Patton ens fa la versió del Batty Roster Blues per tancar la presentació.

Estàs escoltant el Rejo Blues. Us presento tota l'actualitat discogràfica del blues nacional i internacional. També us proposo entrevistes, blues en directe als estudis de la ràdio, així com tota la història del blues dels anys 20 fins a l'actualitat. Pots escoltar els podcasts del programa quan et vinguin de gust en el blog bandablues.blogspot.com i a rejoblues.ivox.com. També ens pots seguir a Instagram i Facebook. Si sou una banda de blues i voleu que presenti la vostra música en el programa, la podeu enviar en qualsevol tipus de format a rejoblues@hotmail.com.

La cançó és el Queen Bee de Taj Mahal, la veu la Namina. Ell posa la veu Namina and the Barbarians amb el disc La Nuit, un treball discogràfic del 2024, i he volgut extreure aquest senzill, aquest tema, per presentar aquesta proposta, versionant el gran Taj Mahal. Namina a la veu, també a la guitarra, amb Pep Gol a la trompeta, amb Pep Rius al contrabaix, Pep Pascual al clarinet i també al saxa tenor i a la serra musical, en Pere Miró al saxa baríton i al clarinet baix, en Xevi Matamala a la bateria, en Gerard Nieto al piano, al Rhodes i també al Hammond i a la guitarra. Ells presenten aquesta cançó i moltes altres en aquest disc anomenat La Nuit. Estan en sintonia del Red Hot Blues. Ara, Gonzalo Portugal.

Déu-n'hi-do, així de bé sona aquest nou treball discogràfic de Gonzalo Portugal, veu, guitarra, compositor, a més, amb aquest Walking Blues. Us he proposat aquesta peça des de Bilbao, a ritme de blues rock, ens presenta aquest àlbum. Searching, una altra de les cançons amb ritme.

Gonzalo Portugal a la veu i a la guitarra s'acompanya de grans músics. Aritza Castro a la bateria, Michael Azcar Gorka en el baix, en aquest cas, i Israel Santamaria als teclats. Un altre dels temes, el Brace for Impact, forma part d'aquest release, seu nou àlbum.

Déu-n'hi-do, que bé que sona aquest nou treball discogràfic de Gonzalo Portugal, el Release. Hem escoltat aquest Embrace for Impact. Per tancar la presentació, Home.

formació són els One Dim Band i aquí els acompanya una de les grans cantants, Toni Lane Washington. Ens fan aquest Here to You. Estàs a la sintonia del Red Hot en Blues, en dues hores de blues en directe, apropant el blues nacional i també a l'internacional. Ara, el torn dels fills d'un del gran, de R.L. Burnside. Ell és en Gary Burnside. Ens presenta nou àlbum.

Així sonen Gary Burnside, It's My Time Now, el seu nou àlbum. Ara, una altra d'aquestes propostes que hi ha en aquest tema, en aquest àlbum. Són temes propis, temes d'ell, i ara toca escoltar aquest Half Out.

Gary Bornstein és un dels molts fills que té R.L. Bornstein que es dediquen al món de la música, del Hill Country Blues i de la música negra en general. Presenten aquest It's My Time Now, ara aquest Ramblin'.

Gary Burnside presentant aquest seu nou disc, el It's My Time Now. Això és el Rojo Blues i tanquem la presentació amb aquest I've Been Looking.

Estàs sintonitzant el Rahal Blues, dues hores de blues amb tota la música nacional i internacional, vuit bandes avui. La darrera, els Big Shoes, presentant aquest King Size i escoltant aquest Halfway to Memphis. Ara, aquest Yvette. Seguís el ritme.

I fet, ells són els Big Choice amb aquest King Size nou àlbum, avui presentant-lo aquí en el Rejo Blues. Segueix el ritme amb el I Can Take You With Me.

Molt, molt bé, sona aquest disc dels Big Show, és aquesta novetat per tancar aquesta edició d'avui del Rehob Blues, i ho farem amb el Too Many Bee.

buzzing round this honey. Punt final en aquesta edició. Això ha sigut el Red Hot Blues. Com sempre, aquí a Ràdio Vilafant FM i saludant a totes les emissores que l'emeten arreu de Catalunya. Recorda, pots tornar a escoltar els podcasts quan et vingui de gust en el blog bandablus.blogspot.com i a redhotblues.ivox.com. Em pots enviar també la teva música. Ho pots fer en qualsevol tipus de format a redhotblues@hotmail.com. I si vols anar a escoltar blues arreu de Catalunya i arreu de la península, ho pots consultar diàriament a l'agenda que hi ha en el Facebook del programa, posant Josep Palmada en redhotblues. Us emplaço fins a una propera edició, com sempre, presentant totes les novetats nacionals i internacionals.

Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les 8 del vespre a ICAT.

una pausa. Temps per a l'actualitat cultural, la conversa, la reflexió i també per la música. Pausa amb Albert Miralles i Mariona Batalla. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.

Música amb història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous a les 9.

0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
1: Hem tornat, sí senyor, una temporada més del Jazz Batussi sona de nou a
0: ICAT. I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Nelo. Així acabem els diumenges a ICAT.